0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

petó el rosari. Tinc a prop, tot anirà bé. Si el cor és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

què tal, com esteu? A punt per gaudir dels millors temes musicals? Doncs sí, els trobaràs aquí, el Només tu i jo, per compartir junts la millor música. Moment per relaxar-te, per gaudir, per disfrutar amb nosaltres. A Calafell Ràdio, 107.9 FM. També online, des de qualsevol part del món ens pots seguir. A calafell.tv. I si ho prefereixes i no tens temps, doncs pots descarregar-te en qualsevol moment aquest programa a la nostra ràdio a la carta a calafell.tv. Recorda, només tu i jo. I comencem amb un tema que es diu d'aquesta manera. Aquest és el seu títol. Is This Love?

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Come here, baby.
2: Pop rock espanyol i també versions en anglès. Moment per recordar aquests fantàstics temes musicals. Aerosmith, Crazy.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio. Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Seguim endavant amb tots vosaltres. Alejandro Sanz ens acompanyarà aquests propers minuts. Quisiera ser.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Anem recuperant temes com aquest de Ricky Martin i Christina Aguilera.

fantàstic aquest tema, Ed Sheeran i Beyoncé. Han sonat per tu al 107.9 de la FM. Li posem una miqueta de ritme al programa, però no deixem d'escoltar aquests temes musicals que parlen d'amor i de desamor. David Bisbal i Aitana, Si tu la quieres.

0: Dejarte ir, Blas Cantó i Leire Martínez.
1: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
0: Arribem al final amb Beyoncé i Alejandro Fernández. Li posem un altre toc al programa, però amb aquest títol que es diu Amor Gitano.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Hem arribat al final del programa. Amb Beyoncé i Alejandro Fernández, amb El amor gitano, ens acomiadem de tots vosaltres. Ja ho saps, cada setmana ens pots escoltar els dilluns, o bé els dissabtes, o tots dies, els dos, al Només tu i jo. Ens pots seguir en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, i també per internet a la ràdio online a calafell.tv. Espero que hagueu gaudit, que hagueu passat una molt bona estona amb nosaltres. Adéu-siau.

0: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio FM.
3: It's summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Sí, senyors, molt bon dia. Un altre dissabte més aquí amb tots vosaltres, aquí amb els vells carrosses, amb la música que ens feia ballar i ens feia moure el cos allà als anys 60 i 70. Principalment cançons mogudetes, que és el que ens diu que hem de fer a l'estiu, moure bé el cos. Allò que diuen cuerpo player, allò... Pues està ben, ben xulos a la platja. Avui tenim una selecció de música que espero que us agradi. Música, com dic jo, normalment era allò que passava a l'estiu. Música, doncs, que normalment, a lo millor, hi havia grups, hi havia cantants, doncs, que anaven traient alguna cançó, però normalment tots es guardaven els millors èxits per l'època de l'estiu. Avui començarem amb una cançó que va escriure un senyor que es deia Harry Nilsson, una cançó que va ser famosa una època, però després va ser més coneguda, potser, pel lloc on te l'escoltàvem, que era una pel·lícula que es deia Cowboy de Medianoche, un tema que es deia Tothom parla.

Tothom parla, la veu del senyor Harry Nilsson, amb aquesta cançó que segurament que tots la recordareu i l'haureu ballat. Era una cançó de començaments dels anys 70 que la van posar, la van fer potser una mica més famosa encara amb la banda sonora d'una pel·lícula, em sembla que hi treballava l'actor aquell Dustin Hoffman, era Cowboy de Medianoche, Cowboy de Mitjanit, una pel·lícula doncs, que va ser famosa també allà als anys 70. I ara doncs tots recordeu la música, segurament els festivals aquells que es feien a començaments de l'estiu a tot arreu, a part del Festival d'Eurovisió, hi havia el Festival del Mediterrani, hi havia el Festival d'allà, no me'n recordo com se diu l'altre, bueno, és un que feien aquí a la costa mediterrània, o sigui, n'hi havia més d'un, el de Benidorm, o sigui, hi havia molts festivals que es feien de música, cançons que eren famoses o que es feien famoses arran d'aquests festivals. Una de les més conegudes, o sigui, una de les més mogudetes que van fer, doncs, més d'una versió, i avui l'escoltarem amb una versió dels Tres Sudamericanos, un tema que es deia Me lo dijo Pérez.

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, o sigui que ells encara no hi havien estat, no? I resulta que eren un grup que tots recordareu, que es van fer famosos allà a mitjans dels anys 60, últims dels 60, amb cançons com aquesta, cúmbies, mambos i coses d'aquestes, música mogudeta. Els tres de, com es deien, Alma Maria, em sembla, Johnny i Castro Darío, o algo així, eren els tres sud-americanos, i triomfaven, com dèiem, cançons com aquesta, que es movien al ritmo més mogudet de tots, d'aquí, de la Costa Daurada. A Calafell Ràdio els recordem ara, ja ho sabeu, amb els vells carrosses de tots els dissabtes, de 9 a 10 del matí, aquí, Pep Cosidó, que us estarà posant aquesta música una horeta. Continuem amb un altre senyor que també, a últims dels 60, a mitjans últims dels 60, també triomfava aquí a Espanya, també era sud-americà, ell és Palito Ortega, suposo que encara es viu, ell encara és, suposo, Palito Ortega, i triomfava, doncs, en cançons com aquesta, La Felicidad.

La Felicidad, la cançó que feia famós Palito Ortega, ho feia famosa aquesta cançó allà als anys, a meitat dels anys 60, o sigui que era, és bastant antigueta ja. Una cançó que aquí l'hem escoltat així. L'acostum que hi va haver després, sí, a meitat dels anys 70 ja, de fer com allò que en deien remixado, allò que els hi posaven com una miqueta més de música, una miqueta més d'instruments dels que tenien originalment moltes cançons, em semblava que la cançó doncs era igual com haureu notat la mateixa. Una cançó, com deia, dels anys 60, que espero que us ajudi a despertar-se aquí en aquest matí de dissabte, com aquesta. Aquesta potser no és tan mogudeta, però també és una mica més antiga. Ell era un senyor, o és un senyor que es diu Polanka, i triomfava amb un tema dedicat doncs, als nostres primers pares, que en diuen Adán i Eva.

La història d'Adam i Eva, un tema que ens duia el senyor Polanka, un tema doncs, que, com deia, triomfava allà als anys 60. I normalment, en Polanka sempre anava aparellat un altre, encara que no cantaven junts, però un estil de cançons molt ensemblades, doncs, i que inclús jo tinc un àlbum que es diu Sedankas, perquè era de Polanka i Nil Sedaka. Hi ha cançons barrejades, i una d'aquestes, la del senyor Nil Sedaka, Ho ets tot per mi, una cançó que després doncs, escoltaríem aquí amb la versió dels senyors de Lone Star.

Nil Sedaka, ho ets tot per mi, una cançó que, com deia abans, era molt romàntica i que, doncs, tampoc podia faltar a les discoteques i als balls de l'època. I ara, doncs, una altra cançó, aquesta també del senyor Palit Ortega, però avui l'escoltarem amb la versió, doncs, potser que es va escoltar més aquí a Espanya. La versió de la senyora Marisol, llavors ja era Pepa Flores, una cançó que es diu Corazón Contento.

o hem vist totes les pel·lícules d'aquesta noia, que després, doncs, a mesura que va fent-se, es va fent gran i va anar canviant una miqueta la veu, doncs ja va arribar un moment doncs, que ja no va ser, no sé si és que no va ser comercial o què, però la senyora doncs, es va retirar i va fer, em sembla, alguna obra de teatre, però el que és cantar, aquesta potser és de les últimes cançons que van registrar. El Corazón Contento del senyor... ara no em surt, és igual, ja sabeu tots de qui parlo. I ara continuem, perquè aquí estem despertant, llevant-se, ja és hora d'estar desperts, esmorzar i preparar-se per anar a la platja, com cada dissabte, o com cada dia els que estigueu de vacances aquí aquest mes, i tots els que vulgueu escoltar Calafell Ràdio, tots els que vulgueu escoltar els Vells Carrosses, recordar música com aquesta, que ens porta ara un senyor que es diu Pat Boone, un tema doncs que segurament que tots heu vist rius, els rius com es desborden, els rius com van plàcids, o sigui, hi ha molt tipus de rius. El que no havia vist mai jo és el Modi River, un tema que ens porta, com dic, Pat Boone, el riu malhumorat.

Aquest era el Moody River, el senyor portava Pat Boone, una cançó, com deia, un títol doncs, una mica estrany, no? Perquè un riu malhumorat, o sigui, un riu desbordat, sí, un riu doncs, caudalós, un riu tranquil, hi ha molts tipus, però malhumorat no l'havia sentit mai. Però era la cançó, com deia, que ens portava. Aquesta cançó era de començaments dels anys 70, ja. I ara, doncs, un tema doncs, que segurament que haureu notat que se m'ha colat aquí entre mig i a mi, i no, és el que ve ara. Ell és el senyor Pérez Prado, i ara, doncs, per animar la cosa, doncs, als anys 60 i començaments dels 70, aquest senyor triomfava, doncs, amb el mambo de temes com aquest. Patricia.

Pérez Prado, la seva Patrícia. Ara, quan són, ja estem aquí a la meitat del programa. Continuem amb Vells Carrosses, continuem recordant temes dels anys 60, els anys 70, mogudets, com aquest que ve ara. Els senyors de Pop Tops triomfaven amb cançons que segurament que tots recordareu, com aquella de Mami Blue, i una ben moguda allà a començaments dels anys 70, 72, 73. Un tema que es deia Vine a somiar, a ballar, a cantar, o sigui, a passar-t'ho bé amb Pop Tops.

Filtrim, aquí amb Pop-Top, amb Pop-Tops, cantant aquesta cançó ben mogudeta, ben alegre, per començar ben el dia. Els senyors, com deia, Pop-Tops, cantant Filtrim aquesta cançó, ben a bailar, a sonyar, a cantar, o sigui que a passar-t'ho bé, a passar-t'ho bé, que per això estàs de vacances, és dissabte, i doncs s'ha de passar el dissabte, doncs em sembla que hi hagi més alegria a les cares que no pas entre setmana quan hem d'anar a treballar. Continuem, continuem ara amb uns senyors que triomfaven uns anys abans, bastant abans que aquests, bueno, no masses, però també, sí, ells eren els germans Jackson, encara duien el petit, el menut, que era el que després triomfaria en solitari com el Michael Jackson. Ells van començar, com deia, amb el Jackson 5, o sigui, 5 Jackson, els 5 germans Jackson, amb una cançó que es deia Et vull darrere.

de Jackson 5, o sigui, els germans Jackson, quan triomfaven en grup, que llavors deien que el pare era el que havia format aquest grup, el pare dels germans, aquests, els Jacksons, i que era bastant tirano i que era bastant, els tractava bastant malament, deien. Després ja destacava aquí la veu del Michael Jackson, però llavors encara anaven en grup. Eren dels famosos de la Motown, allò, la música, com deia la Motown, música del Ciutat del Motor o alguna cosa així, que era una discogràfica que va néixer a Chicago, a Detroit, allà on deien que era, doncs, on hi havia les principals fàbriques de cotxes dels Estats Units. I allà, doncs, hi havia molta gent, clar, treballaven a les fàbriques, hi havia molta gent, i doncs van començar ells triomfant allà. A començaments dels anys 60, o sigui que ja porten, vaja, lo malo és que quan el senyor Michael Jackson va deixar el grup, doncs sembla que els altres ja no van tenir tant d'èxit ni van ser tan famosos, però segurament que tots els recordeu d'aquella època, els Jackson 5. I ara uns senyors que també triomfaven a últims dels 60, ells eren The Diamonds, els diamants, i un tema que es diu Petita Noia.

Els Senyors de Diamonds, en aquesta cançó, la petita noia, la petita nana, Little Darling, com es diu, Little Darling o alguna cosa així, bueno, és igual, ja ho heu entès tots, no? Un tema, doncs, com deia, que també triomfava als anys 60. I a començaments dels 70, concretament sembla que els 73, els que triomfaven eren un grup que es deia Mother, Father, Sisters and Brothers, o sigui, mares, pares, germans i germanes, amb un tema que es deia El Sonido de Filadèlfia, un tema doncs, que l'haureu escoltat moltes, moltes vegades.

Eren els senyors d'MFSB amb, amb aquesta cançó, que segurament que tots recordareu, del so de Filadèlfia. Se'n va donar, doncs, van treure més cançons, o sigui, es va nomenar un estil de música. Duien bastants músics, o sigui, que no era allò de tres o quatre tocant la guitarra i la bateria com estaven acostumats els conjunts, sinó, doncs, que era una bona orquestra amb temes com aquest, del so de Filadèlfia i d'altres, doncs, que triomfaven, com deia, a començaments dels anys 70. I ara, doncs, canviem d'estil, canviem de ritme, canviem de país, anem aquí a Espanya, uns senyors que triomfaven a l'estiu, principalment als estius d'aquí de la nostra terra. Ells eren Fórmula Quinta, després encara fan algun bolo por ahí, però més que res per recordar aquella època, que no pas cançons d'actualitat. Fórmula Quinta, un tema que es diu Mi amor, tu amor.

tu amor, mi amor, eren els senyors de Fórmula Quinta, que triomfaven, com deia, també a començaments dels 70 amb cançons com aquesta. Segurament que tots recordeu tots els temes, tots els èxits d'aquests senyors de l'època dels anys 70, que, com deia, doncs era això. Música per l'estiu, principalment, perquè normalment doncs, durant l'any feien alguna actuació, no? Però ja es preparaven normalment de cara a l'estiu per estar tot l'estiu en actiu allí tocant a tot arreu. Continuem aquí a Calafell Ràdio, continuem, ja sabeu que estem aquí recordant música dels anys 60 i 70, vells carrosses, encara que nosaltres doncs, ens agradi recordar. En aquell moment érem joves, ara no som tant, però ens agrada recordar cançons com aquesta. Un altre que triomfava a començaments dels 70 era un senyor que es deia Scott McKenzie, i llavors, doncs, en aquell moment era allò que diu... El que no es queda aquí, no? Doncs també perquè les vacances no sempre són per passar-les a la platja. Hi ha gent doncs, que li agrada viatjar i doncs n'hi ha doncs, que van a Amèrica i van a veure doncs, la ciutat preferida d'aquest senyor. Se'n van a San Francisco.

San Francisco, un lloc molt, molt maco, molt romàntic, que deien que era, aquest era un dels himnes dels que en deien els allò, els hippies, del moviment hippie, era un dels himnes que diu que tenien aquests senyors, una cançó molt maca que ens portava a Scott McKenzie, allà, començaments dels anys 70 ja. I ara continuem, doncs, amb uns senyors que triomfaven, doncs, abans dels anys 70, els anys 60, a meitat ja, triomfaven, bueno, començaments dels 60, van començar triomfant anant d'acompanyament amb el senyor Cliff Richard. Ells són The Shadows i ens porten un tema que es diu Un lloc en el sol.

The Shadows, un lloc en el sol, un tema molt maco aquí, per escoltar allò, el sol, a la platja, prenent el sol, doncs crec que és una bona cançó. I ara, doncs, ja l'última que ens cap en aquest programa d'avui, amb el senyor Tom Jones. Tom Jones segurament que el recordareu, perquè a part doncs, de les seves actuacions, de les seves cançons, també havia posat veu i música amb algunes pel·lícules dels senyors d'aquests, com se deia allà, el 007, el James Bond. Una d'aquestes és aquesta, Bola de Tro, el senyor Tom Jones.

Bueno, doncs ja s'ha acabat aquesta horeta. Vinc, ja suposo que esteu ben desperts, ben preparats per anar a la platja, anar a prendre el sol, o, doncs, si voleu anar a la muntanya, també sota un pi, també s'hi està d'allò més bé, eh? A vegades este s'està més tranquil i més fresquet i tot, eh? Encara que no et puguis banyar, pues, doncs, a vegades també s'agraeix molt l'ombreta d'un pi. Ja ho sabeu, tornarem el dissabte que ve, de 9 a 10 del matí, aquí amb els vells carrosses. Molt bona setmana i fins el dissabte que ve.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero lo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellà del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

0: diumenge vinent els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
3: Bueno, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
2: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
4: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
2: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
5: Han estat 2 mesos genials, mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: So thanks to you guys as well.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
7: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
2: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
2: No li ha anat també el seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
1: 3CAT Info.
2: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
9: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
2: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
1: 3CAT Info.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi d'Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: A El temps.
0: Sentim la previsió de l'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a Caixa Fòrum. Clàudia Roses.
15: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
16: Hi ha un treball molt bonic que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
15: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.

0: asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
1: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
0: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
1: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
0: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per a aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials, mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 24 a Tàrrega i 25 a Amposta. I ens llevem un dia més pendent d'un incendi, del que tenim encara a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'última hora és que dels 2.500 veïns confinats, alguns d'ells fa pocs minuts han començat a ser desallotjats. Fins ara hi havia 2.500 persones confinades a casa seva, però ara fa ben pocs minuts hem sabut que els bombers n'han començat a desallotjar algunes. De seguida anem en directe en aquest incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on els bombers ja han estat treballant tota la nit. Abans, però, hem de parlar de calor. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui encara tenim alerta per calor en algunes comarques de Ponent, però ja fa dies que ens avises que amb el pas de la setmana doncs la cosa encara continua, eh?
1: Sí, però la veritat és que dimecres i dijous arribarem als 40 graus una altra vegada, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot a l'interior de les comarques gironines, però també augmenta la inestabilitat, és a dir, que hi haurà ruixats al llarg dels propers dies que també faran que hi hagi més núvols i, per tant, doncs, que potser mantenen a ratlla una mica aquesta situació de calor. Pel que fa a la situació de l'incendi d'Aiguamúrcia, la situació meteorològica a hores d'ara diríem que és optimista, perquè les humitats relatives per la zona estan al voltant del 70%, amb vent molt feble. Per tant, doncs, en aquest moment, almenys les condicions per als bombers per treballar a l'incendi són relativament bones.
0: Gràcies, Tomàs. Aquestes són les condicions que tenim en aquest incendi, per tant, condicions favorables, tot això que tenim. Però insistim, que el que hem sabut ara fa ben pocs minuts és que alguns dels 2.500 veïns que hi havia confinats, alguns han començat a ser fins i tot desallotjats. De seguida hi anem en directe, però és important destacar que tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. És veritat que són menys de la meitat que a finals de la setmana passada, però també ho és que el risc continua sent més que evident. Els bombers confien en poder donar per estabilitzat avui aquest incendi d'Aiguamúrcia. 300 efectius ja han estat treballant tota la nit. Dit això, és el tercer foc en molt pocs dies a la mateixa zona. El tercer incendi en pocs dies al mateix municipi. L'alcalde diu que potser no és casualitat.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mateix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi.
0: És el que deia l'alcalde Òscar Cendra, no pot ser casualitat, tres focs en pocs dies. No es descarta ara mateix cap hipòtesi, els bombers estan investigant les causes d'aquest foc. Tot això mentre a Almeria ja són 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos després que a l'hospital morís una dona que havia quedat ferida. Aquí hi ha més de 1.000 persones desallotjades que ja han començat a tornar a casa després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. 7.000 hectàrees cremades. Tot això en una setmana que tornarà a ser protagonista la llei d'amnistia, perquè aquest dijous, dia molt, molt important, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la primera sentència sobre la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats ara ja fa més de 2 anys, però que, com sabeu, encara no s'ha aplicat del tot. Què hem d'esperar aquest dijous? Què pot passar a partir de dijous? Li traslladarem al jurista Javier Pérez Royo, que ens acompanyarà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
3: En un estat de dret, els jutges apliquen les lleis. A l'estat espanyol, els jutges no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com en el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític.
0: Això és el que deia Carles Puigdemont el juny de 2025, al voltant de les resistències d'alguns jutges, començant pel mateix Tribunal Suprem, d'aplicar en part la llei d'amnistia. Algunes d'aquestes reclamacions es van portar a la Justícia Europea i la Justícia Europea ha de donar una primera resposta aquest dijous. Avui, per cert, el diari El Mundo explica que Junts es va queixar per escrit al govern espanyol d'haver-los enganyat amb el calendari de l'amnistia. Aquesta informació assegura que aquest va ser un dels motius de la ruptura entre Junts i el Partit Socialista al Congrés. Tot això en un dia en què també parlarem de mestres, de professors i de vaga.
4: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
0: Aquest cap de setmana s'ha acordat que el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb aturades, i avui en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Les famílies han demanat al govern que faci alguna cosa per desencallar la situació. I després també analitzarem a l'Àgora el conflicte diplomàtic que ha generat el ja famós article de Mariano Rajoy al Debate, afirmant que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos.
5: Mariano Rajoy, ancien premier ministre espagnol qui a dirigé le pays pendant 7 ans, conservateur, qui s'en est pris dans une tribune à l'équipe de France.
0: Els mitjans de comunicació francesos no es parla d'altra cosa. Tant el govern francès com l'espanyol han titllat aquest comentari de racista i Pedro Sánchez avui visitarà l'incendi d'Almeria, però després es veurà amb Emmanuel Macron. Es veurà amb Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi de París. Pel que fa a la clau esportiva, tenim el president del Barça, Joan Laporta, a Dallas per presenciar demà l'Espanya-França de semifinals.
6: Bien, por supuesto, a todos los jugadores del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo pues es un éxito nuestro también.
0: És el que deia Joan Laporta, l'altra semifinal serà dimecres. Argentina-Anglaterra, diumenge que ve final del Mundial. Benvinguts a un nou matí, així comença el dilluns. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Marta Monforte i Vicent Sánchez, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aigua, Múrcia.
9: Els bombers han treballat tota la nit per contenir l'incendi forestal d'aquesta localitat a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu.
10: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar... En les últimes hores, volíem dir, s'hi ha declarat 270... s'hi han dedicat 270 efectius, ara sí, i gairebé 90 dotacions terrestres. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i per això es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi a Aigua Múrcia en només una setmana.
0: Anem en directe al centre de començament d'aquest incendi a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, mira, de
0: Manel, dèiem la notícia d'última hora és la que dèiem ara mateix. No? Que hi havia desallotjats, eh?
11: Sí, exacte. Acaben d'ordenar evacuació preventiva dels veïns de Ranxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha al terme municipal de Querol, com dèiem, de forma preventiva. Es demanen que s'agafin medicaments i els estris bàsics amb la previsió que fins al vespre no puguin tornar a casa. Recordem, hi ha 86 dotacions dels bombers que estan treballant, ho han fet tota la nit, al llarg del perímetre per intentar estabilitzar aquest incendi, que a última hora d'ahir ja havia cremat 114 hectàrees de massa forestal. A més d'Aigua Múrcia, afecta els termes de Querol, com dèiem, a l'Alt Camp, doncs a l'Alt Penedès. Es manté, com dèieu, també el confinament de 2.500 persones, de veïns que, de diferents nuclis d'aquests termes municipals, i perquè es temia que en aquests punts poguessin arribar les flames o el fum. Està previst de forma imminent també que s'incorporin els mitjans aèris. Recordem que és un foc forestal que va començar ahir. Agents rurals i Mossos investiguen l'origen de l'incendi, que és el tercer en pocs dies a la mateixa zona, i per això Òscar Cendra, alcalde d'Aigua Múrcia, sospita.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
11: Aquí no es veu ara mateix una gran columna de fum des del centre de comandament que s'ha situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que comença a animar-se una mica la Marina D, per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podia anar el foc i han decretat aquesta evacuació preventiva, sobretot de la zona dels Ranxos de Bonany, que és un dels flancs de l'incendi que preocupava ahir a última hora.
0: Doncs és important aquest desallotjament, Manel. Sabem quantes persones, no sé si ho has dit abans, quantes persones estan desallotjant?
11: No sabem encara. És un nucli petitet i hi ha masies disseminades per la zona també. No ens han facilitat aquesta xifra.
0: Després connectem, Manel, qualsevol novetat, micros oberts.
11: D'acord, bon dia.
0: Gràcies al Manel Sastre, en directe des d'aquest incendi d'Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Insistim que la notícia d'aquest matí és que s'estan desallotjant alguns d'aquests veïns, un nucli petit, ara ens deia el Manel Sastre des de la zona, però hi havia 2.500 persones que s'havia confinat a casa seva, algunes de les quals s'estan desallotjant. El Tomàs Molina deia que la bona notícia és que les condicions meteorològiques avui poden acompanyar relativament en l'extinció d'aquest incendi. Altres coses que també passen pels incendis, per exemple, el de Los Gallardos.
12: Ja són 13 els morts per l'incendi en aquesta localitat, Almeria. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit.
9: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar el foc, però encara treballen per controlar-lo, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
10: Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: Encara parlant d'incendis, Fontainebleau.
12: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. El subcap de Servei d'Urgències de París, Benoit Vivian, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
8: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tercera onada de calor.
9: Que s'allargarà. Almenys fins dimecres els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país perquè encara hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis.
0: Sara Riera.
14: No hi ha treva i a més aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país per la temperatura que hi pot haver durant el dia. Els bombers han reforçat amb més mitjans a totes les regions i s'han obert també parcs de bombers voluntaris. El cos remarca que estem tenint incendis ràpids que llancen focus secundaris. De fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre ja, atenció, a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. El missatge que han enviat a la població aquestes últimes hores és per recordar que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
15: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
14: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Estudia.
10: L'Audiència de Madrid des d'avui, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
12: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
0: Madrid, al Vagil.
16: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Notes secretes.
9: El Mundo explica avui que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia. Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta ruptura pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei que havia estat clau pel pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
10: S'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán. Primer haurien dit que el Constitucional avalaria la llei immediatament després de l'aprovació, ara fa 2 anys, però després, amb el pas del temps, la data s'anava endarrerint. També s'acusa el govern de Sánchez d'un paper passiu i fins i tot obstructiu pel que fa a la Fiscalia del Constitucional, que va boicotejar el retorn, diuen, immediat de Puigdemont.
0: I sense francesos.
12: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos.
0: París, Isabel Galí.
17: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
18: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
17: Un altre ministre, l'adultramar Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquestes crítiques des de França contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez en un missatge a X. El president del govern espanyol l'ha acusat l'expresident d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes.
0: Un quart de 8, que mogui fitxa.
10: És el que reclamen les associacions de famílies d'alumnes al govern per desencallar la crisi al sector educatiu. La Crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, primer dia del curs 26-27.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de les associacions, Lidón Gasull, reclamava un compromís al govern per acabar amb el conflicte.
19: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
9: Doncs aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, té previst reunir-se amb els sindicats per intentar seguir negociant els principals punts de desacord entre docents i l'administració.
0: Encara parlant d'això, retrocés.
10: L'informe El pes de l'escola pública a Catalunya, elaborat per equitat.org, alerta que en els 4 últims cursos la xarxa pública ha perdut pes en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants respecte de la concertada.
12: L'informe s'ha fet a partir de l'anàlisi de les 10 últimes preinscripcions en aquestes localitats. En conjunt, si el curs 2023-2024 l'oferta de l'escola pública suposava un 59,3%, de cara al 2026-2027 és del 57,9%. L'informe també conclou que la baixada de ràtios no s'ha aplicat de la mateixa manera i que continuaran sent desiguals en funció de la xarxa.
0: Gossos i gats.
9: Són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec de la seva mascota, del seu animal de companyia, per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I ens trobem en casos força desgarradors. En el sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
10: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'eliminin les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, que explica Noé Terrassa, membre de l'entitat al Matí.
21: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: Nous atacs.
12: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
9: El règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.
10: El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord a què es va arribar dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
22: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres, sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: En parlaran.
12: Avui es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Brussel·les, Bruno Forteamires.
23: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Despreniment de roques.
9: Ha mort una nena de 9 anys a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. En la l'accident també ha quedat ferida una jove de 24 anys. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, quan totes dues s'estaven banyant en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals.
10: I ofegat? Un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
0: Falta un mes.
12: Per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions.
0: Roger Santaló.
1: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
3: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
1: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Robert.
4: Bon dia.
0: Ara, el nou Barça de Flick comença la pretemporada amb les proves mèdiques.
5: Arrenca sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona, farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada. La prioritat, segons reconeix Joan Laporta, és Julián Álvarez.
24: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
5: La Porta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
24: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre.
5: Rafinha es quedarà i el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund, que s'afegirà al de Gordon.
0: Mentrestant, Yannick Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
5: Després de guanyar la final de Zverev.
25: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
5: Està parlant del torneig de Wimbledon, següent Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Jornada de descans al Tour de França amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
0: I encara alguna cosa més, per exemple, que Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de Motociclisme.
5: Amb la victòria alemanya, Márquez se situa a 18 punts del liderat.
26: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
5: El 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
27: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
28: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
27: I se't transmet el fred a la mà?
28: Suposo.
27: Oh.
29: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
32: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
33: 54.787, 5, 4, 7, 8 i 7.
32: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
33: I la sèrie a la 10.
34: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i, sobretot, amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSP des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.

0: impotència i ràbia, i dos, que has de tindre pell de rinoceron per aguantar cert ritme i certa crueldat televisiva.
1: Ja la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Alice and Steve.
2: Se centra en dos bons amics quinquagenaris amb una gran complicitat, però tot es torça quan l'Steve comença una relació amb la filla de l'Alice, que té 26 anys. Aquest conflicte emocional tan compromès deriva en moments de tensió que es combinen amb escenes d'humor agut i donen lloc a situacions tan incòmodes com divertides. Entre l'Alice i l'Steve, interpretats per Nicola Walker i Jemaine Clement, hi ha una química extraordinària tant quan s'estimen com quan s'odien. Una història que toca temes com la lleialtat, els límits de l'amistat o els vincles familiars, que té 6 capítols i és a Disney Plus.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
7: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
6: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
7: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
8: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3 minuts i arribarem a 7:45. Recordeu que hem començat amb novetats a l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alcamp hi havia 2.500 persones que estaven confinades. Algunes d'elles, ara fa ben pocs minuts, aquest mateix matí, han començat a ser desallotjades pels bombers. No tenim una xifra aproximada de quantes persones serien, però s'ha començat a evacuar alguns d'aquests 2.500 veïns. Tornem en directe de seguida a Aiguamúrcia per conèixer l'última hora, en un dia que al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, del Mundial i d'aquesta polèmica diplomàtica que ha engegat Mariano Rajoy quan en un article deia que la selecció francesa doncs jugava molt bé, però no jugaven francesos, no jugaven futbolistes francesos. Això ha provocat que fins a 4 ministres d'Emmanuel Macron hagin doncs aixecat alguna protesta contra l'expresident espanyol. Justament parlant de França, les mocions de censura i la inestabilitat política ha estat un dels protagonistes d'aquest últim any, Jovany.
9: Dans les 13 jours...
10: Tinc gana de marxar-me de vacances.
9: ...vont choisir...
10: I ara, adéu!
1: El fins ara primer ministre francès, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança, la que es va sotmetre ahir, i Emmanuel Macron ja li busca substitut.
11: La incertesa s'ha apoderat de la política francesa, és per això que en aquests moments podem comptar amb el punt de vista del nostre home a París, Luis Enrique. Bon dia.
12: Hola, què tal, com estàs? Buenos días a todos, bonjour a tothom, adelante a l'alant.
1: Sí, com està vivint a París la caiguda del primer ministre francès?
12: Bueno, la opinión que pueda tener yo sobre François Bayrou... No creo que sea de vuestra incumbencia, François, Ricard, con todo el respeto.
11: No es diu François Ayuyú, però abans...
12: Yo leo cada día los periódicos,
11: si opinar, ja.
12: El Limón Diplomatic, El Fígaro, La Gazette de l'Esport, veo la televisión de aquí, escucho las radios y la opinión que yo tenga pues me la guardo para mí. Porque si os la doy, básicamente después sacáis el titular que os da la gana. Esto es así.
11: No, nosotros fem
12: hombre,
11: titulars rigorosos.
12: Que siempre me queda a mí la duda que si los titulares que sacáis los hacéis con mala intención o simplemente sin competencia.
11: A veure, Luis, calma't. Aquí a Catalunya hi ha cert interès per saber què pot passar ara a
12: ver, pero
11: a França.
12: ¿Qué sabes tú sobre política francesa? Venga.
11: Bueno, a veure, tinc un coneixement bàsic.
12: ¿Quién es el fiscal jefe de la Corte de París?
1: A veure, a Luis, només t'han demanat...
12: Le Paul du Jean Melois, Bison de la Tête, de la Liaison, et beaucoup de droit à mi. Pourquoi? Je sais pas. Mais, o sí. Non, oui.
1: És que...
12: Peut-être oui?
1: No, que no t'entenem, Luis.
12: Joder, és que no entenem nada. Bueno, hay alguna pregunta decente por ahí, inteligente o algo.
11: Bueno, sí, on tinc aquí unes de...
12: No, ¿verdad? Pues joder, ya está.
1: Són 7:45.

0: Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Ens diuen que no hi ha perill imminent, però s'han desallotjat alguns veïns i n'hi havia 2.500, n'hi havia 2.500 que estaven confinats. Una part d'aquests se'ls ha desallotjat. Tornarem de seguida a Aiguamúrcia en un incendi on han treballat tota la nit els bombers amb 270 efectius i pràcticament 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal.
1: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit, si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
0: Ens deia el Tomàs Molina ara fa una estona que les condicions meteorològiques avui haurien de donar un cop de mà. Són raonablement bones per aquest incendi d'Aiguamúrcia, on, insistim, aquest mateix matí s'ha ordenat l'evacuació d'alguns dels veïns. Això mentre, lamentablement, hem de dir que ha pujat a 13 el balanç de víctimes mortals a l'incendi d'Almeria. Els Estats Units, d'altra banda, han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Això el dia que, com explicàvem ara, el govern francès ha sortit a la càrrega contra Mariano Rajoy per haver dit en un article que la selecció francesa de futbol té un molt bon joc, però que no hi ha francesos.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, a qui això va enganxar literalment en un programa televisiu. Li van ensenyar aquestes declaracions de Mariano Rajoy i per això es guarda aquesta prudència. De dir sí, això és veritat, és absolutament lamentable. Avui, d'altra banda, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres grans damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant de les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
3: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc. Acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça de Flick comença avui la pretemporada. La Porta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Marc Márquez reconeix que no està al 100% i que resisteix el dolor cada gran premi, però ara mateix té el títol mundial a només 18 punts.
0: I el que dèiem del temps, eh? Abans el Tomàs Molina ens deia que ajudarà raonablement, o les condicions són raonablement bones per l'incendi d'Aiguamúrcia. Pel que fa a la resta del país, com serà el dia, Tomàs?
5: Avui serà un dia de sol, un dia entrenyinat, amb molta presència de pols en suspensió, que donarà un aspecte força cobert, força terrós al cel. Un dia de sol, amb alguns bancs de boira, però aquestes primeres hores en algun punt de les Terres de l'Ebre s'aniran trencant aquestes boires. A la tarda alguna nuvolada, en principi avui sense precipitacions, i amb temperatures que quedaran al voltant dels 37-38, allà on pugin més, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i per sobre dels 30-35 a la major part del país. Sol amb aquesta presència del vent de gregal que farà que la mar estigui força moguda en tot el litoral. Precaució a la platja i atenció encara amb aquest elevat risc d'incendis. Les temperatures tindran el seu pic màxim aquesta setmana entre dimecres i dijous, però sembla que no passaran gaire dels 40 graus.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Destaquem diverses incidències. La primera afecta les línies R13, R14 i RT1. La circulació entre Reus i la plana Picamoixons està interrompuda. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre les estacions. Aquesta matinada hi ha hagut un robatori de coure que afecta la infraestructura. També veiem afectacions de pas a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa per carretera. La capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs a aquesta hora, tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats que estan incendiats. No hi ha ferits. Es fan desviaments per la sortida 193 de Montblanc. A l'àrea de Barcelona, les retencions habituals, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, vaja. Montserrat de Brera, Afra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez. De moment, comencem, com sempre, a fer un cop d'ull als diaris del matí. I comencem també, com sempre, per les portades i l'opinions i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, des de la redacció, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb l'incendi d'Almeria a tots els diaris.
9: El País parla de les 7.000 hectàrees cremades i afegeix que segueix la cerca de les persones no localitzades.
10: I El Mundo, que ha calculat que el 80% dels municipis estan en risc i que Los Gallardos, inclòs, no tenen plans d'emergència.
9: Una desgràcia que també s'explica en imatges a El Mundo. Precisament hi veiem un matrimoni britànic tornant a casa seva, ell amb caminador, ella amb maleta.
10: O a La Vanguardia, una dona mirant-se el paisatge desolador que ha deixat el foc. I tant a l'Ara com al Periódico, imatge dels boscos d'Almeria cremats.
9: Precisament article d'opinió sobre la gestió d'aquest foc a La Vanguardia.
10: Carmen del Riego parla textualment dels haters que es queden sols en la tragèdia.
9: I sentencia que els experts han corroborat que l'ES Alert en aquest cas no era l'adequat.
10: Altres temes de portada. El Periódico: Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea, que sabrem aquest dijous.
9: El mateix diari publica avui un article d'opinió titulat A l'espera del TJUE,
10: on s'assegura que la resolució del Tribunal sobre l'amnistia és necessària per tancar el cicle obert pel procés.
9: I precisament El Mundo explica en portada que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia.
10: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
9: De fet, s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán.
0: Què més ha llegit avui a la premsa l'investigador Salvador Massip?
11: Avui m'ha cridat l'atenció aquest titular al diari Ara. Ha obtingut la Xina la màquina més important del món? Parlen de màquines de litografia ultraviolada extrema, que jo no havia sentit mencionar abans d'avui, però que es veu que són molt importants per fabricar semiconductors per la intel·ligència artificial. Els produeix una companyia neerlandesa que es diu ASML, que diu que no, que les 340 màquines d'aquest tipus que ha fabricat les tenen totes controlades i no n'hi ha cap a la Xina. No em digueu que no sembla un guió de pel·lícula de James Bond, el que passa que al segle XXI, en lloc de bombes nuclears, estem parlant de màquines de semiconductors. Fascinant.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
16: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
17: Aquest estiu, crims.
16: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
17: A Catalunya Ràdio.
18: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
17: Posem llum a la foscor.
19: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
17: Què va passar? Qui ho va fer?
20: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: I per què?
21: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
17: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
22: Comencem.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. El milionari que vol assolir la immortalitat està malalt.
26: L'empresari tecnològic Brian Johnson s'ha gastat una fortuna per lluitar contra l'envelliment i la mort, però ara ha fet públic que té una malaltia minoritària autoimmuna que a la llarga li podria provocar un càncer. Ho llegim El Mundo, que explica que aquesta malaltia és només un contratemps per al magnat. De fet, Johnson explica al seu Instagram que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial espera curar-se i es referma en l'objectiu de assolir la immortalitat l'any 2039.
0: Superproducció de síndries a Eivissa.
6: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que la segona collita forta de la temporada s'hagi avançat gairebé més de dues setmanes. Per tant, al final de la primera, amb l'inici de la segona, s'ha solapat. Llegim al diari d'Eivissa que s'espera que aquest any fos un any excepcional per als productors de síndria de l'illa, però pot acabar amb drama. La meitat de la collita de síndria actual es pot perdre o s'haurà de llançar, ja que no hi ha prou demanda per absorbir les tones de fruita que s'han produït.
0: L'eclipsi de sol, l'eclipsi de sol, dispara els preus dels hotels a Lleida.
26: D'aquí menys de 30 dies hi haurà l'esperat eclipsi total de sol. Concretament, la cita és el 12 d'agost. Lleida és un dels llocs on més bé es podrà observar aquest fenomen astronòmic. La capital lleidatana té pocs establiments hotelers i això ha fet que els preus s'hagin multiplicat per 4 respecte d'un dia normal d'agost. És a dir, una nit d'hotel s'enfila 250 euros i per un apartament es demanen 1.100 euros. L'ocupació en aquests moments frega ja el 90%, però s'espera el ple total amb l'arribada a la ciutat de 10.000 visitants, llegim a la mañana i al Segre.
0: I una família d'ànecs atura la circulació al centre de Copenhague.
6: Increïble, però cert, una mare ànec i el seu osset aneguets es van confondre de camí i es van plantar a un dels carrers amb més trànsit de Copenhague, a Dinamarca. La policia no va tenir cap dubte, va aturar la circulació i va protegir la família d'aneguets perquè arribessin sans i estalvis a la seva destinació. Ho recullen molts diaris nacionals, internacionals, també hi ha molts vídeos a les xarxes socials. El que crida més l'atenció és que cap cotxe va fer servir el clàxon, ni cap persona es va queixar. Això només pot passar a un país com Dinamarca.
0: I continuem el repàs a la premsa, ara amb els destacats en internacional i economia, amb el Francesc Soler i l'Albert Durant.
26: Cap francès a les files de la selecció francesa de futbol, els comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, llegim a Le Monde, que recorda que la senadora paraguaiana Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes el 6 de juliol contra Kylian Mbappé, i ara és Rajoy qui ataca tota la selecció francesa. La notícia és la sisena més llegida al web del diari Libération, l'altre gran diari francès, en un article que titula amb la paraula fàstic, també considera que les afirmacions de Rajoy sobre la victòria d'Espanya davant de Bèlgica textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un exlíder polític.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, Expansión assegura que el preu de l'habitatge nou es dispara després que durant el segon trimestre de l'any el valor del metre quadrat s'hagi encarit un 9,7% respecte a l'any passat. Màlaga, Madrid i Barcelona són les ciutats de l'Estat on es dispara més. A l'Economista parlen de l'efecte Messi. Diuen que a l'Argentina el consum elèctric cau en picat durant els partits de la selecció d'aquell país. Només repunta lleugerament a les mitges parts per després tornar a caure. Finalment, a l'Oneconomia explica que les marques blanques es disparen. En concret, creixen un 65% en productes de drogueria i neteja i un 62% en alimentació. En canvi, les marques blanques de begudes no tenen tanta demanda.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Premsa esportiva, Robert Prat.
3: Julián Álvarez, crack, això és el que publica el Mundo Deportivo, el davanter que vol fitxar el Barça i que reivindica la seva vàlua amb un golaç que classifica Argentina per semifinals. Un jugador que ressuscita, remarca Lluís Miguel Sanz, tot just abans del desenllaç del seu fitxatge.
4: Ai, ai, ai, ai, Julián, Julián, ai, ai, ai, ai. ¿Cómo te va?
3: Sergi Pàmies explica a La Vanguardia que el gol li servirà per constatar que els que l'han acusat de ser un bluff i un pecho frío ara el santifiquen amb la fe, sempre sospitosos que tenen els conversos. El diari Ara explica també que el Barça compleix els desitjos de Flick i que amb Gordon fitxat el club està a punt de tancar la incorporació de Adeyemi, un extrem ràpid i associatiu del Dortmund. El periòdico diu que Marc Márquez se'n va de vacances sent el rei de MotoGP i demostra que està per lluitar pel títol mundial.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
6: Després de 4 anys, els ducs de Sussex i els seus fills s'han reunit amb el rei Carles III d'Anglaterra. Només s'ha filtrat que els ducs van portar com a regal melmelada orgànica feta per la duquesa. Ja sabem que Meghan Markle aprofita qualsevol ocasió per colar publicitat de les seves cosetes. De moment no hi ha fotografies, però mig món sent curiositat per saber com va anar aquesta trobada. Meghan Markle va fer una abraçada a la reina Camila i Camila es va deixar abraçar. Els nens van córrer descalços pels jardins reials com ho fan a la seva casa de Montecito. Meghan Markle no entén per què se l'estimen tan poc. El conte de Blancaneu, la bruixa dolenta, mira el mirall màgic qui és la més bonica. El mirall sempre tria Blancaneu per la seva bondat. A Markle li deu passar alguna cosa semblant perquè vol ser la més estimada, però el mirallet sempre tria Kate Middleton, l'exemple de la perfecció reial.
3: César, com estàs? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui?
7: Doncs fa anys la galàxia sencera. Curiosament, sí, sí, m'he posat així,
3: ah,
7: no?
3: Sí, dilluns... estem còsmics.
7: Ah, sí, el 13 de juliol és l'aniversari de dos protagonistes de les sagues de ciència-ficció ambientades a l'espai més famoses de la història del cinema. Harrison Ford, Han Solo, la Guerra de les Galàxies, fa 84 anys, i Patrick Stewart, capità Jean-Luc Picard a Star Trek, en fa dos menys, 82. Avui també és l'aniversari del xef asturià José Andrés, 57 anys, i del bateria de Coldplay Will Champions, 48. I atenció als aficionats al futbol, Lamine Yamal fa 19 anys. A veure quin tipus de festa fa aquesta vegada, que la de l'any passat ja porta cua.
3: Sí, exacte. El Mundial, això ho facilita,
7: diguem-ne. Ja, s'està més distret.
3: I el Sant Donal, Mireia?
7: Doncs avui, permet-me una concessió.
3: Sí.
7: Enric, felicitats. Mm. Ja està, ho havia de fer, eh? Un fill és un fill.
3: Ah, és a... ah, molt bé. Ah, felicitats a un Enric en particular,
7: sí,
3: i a tots en general.
7: I tots els altres. Exacte. Però també és Santa Sara, Eugeni, Joel, i en el rànquing de noms originals i poc habituals, avui hi entren Mildreda i Serapió.
3: Gràcies, Mireia, i aquest estiu, com sempre, aquesta hora, una recomanació literària que fem des d'una de les llibreries del país.
8: Hola, sóc la Fe, de l'Expulsada Llibres de les Franqueses del Vallès. I per aquest estiu m'agradaria molt recomanar-vos Amada, de Toni Morrison, en traducció de l'Esther Tallada i publicada a Segona Perifèria, perquè em sembla una de les novel·les capdals del segle XX per entendre l'Amèrica actual, per conèixer l'Amèrica del passat i perquè, en definitiva, és un d'aquests llibres que si tothom el llegís, la humanitat, estic segura que aniria molt millor.
3: Avui és dilluns i aquests són els sons del matí.
25: Els sons del matí.
9: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización de l'incendio.
10: Mais ici, quand on a un feu extérieur avec énormément de fumée, ce qu'il faut, c'est rester confiné chez soi.
11: No hi ha treva, i a més aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país.
13: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
22: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV.
27: Si és exacte, sí, absolutament.
28: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar.
29: Està obert.
28: Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Boca moll.
30: Moll o bla de boca que s'aplica a un cavall, a un mul, però ens quedem amb la segona excepció del dia, que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xerra. El terme prové literalment de la unió de boca i de moll, de tou, descrivint algú que diu el que no hauria de dir. No és el primer ni el desè cop que Mariano Rajoy la diu grossa, però aquest cop ha escandalitzat un país sencer, França.
3: Recurs.
30: Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un article, d'un acte administratiu o d'una resolució judicial, interposar un recurs, recurs ordinari. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata.
3: Damnificat.
30: Persona o cosa a qui s'ha causat un dany. Podem parlar dels damnificats per l'esvoranc de les obres Arena Nou, que no poden anar a casa seva, dels damnificats pels focs d'aquestes setmanes, però avui us estem explicant que els gossos i els gats també són damnificats de la crisi de l'habitatge. Cada cop hi ha més gent que no es pot fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure.
3: Posem ara tres xifres amb el Francesc Soler. 30%.
31: És el que ha baixat el preu dels ous, després que hagi disminuït la grip aviària. El fet que l'activitat de les granges s'hagi recuperat i les importacions massives des d'Ucraïna han fet que l'oferta disponible a les botigues s'hagi multiplicat.
3: 500.000.
31: Són els milions extra que el govern espanyol destinarà a les comunitats autònomes en els pròxims 14 anys. Catalunya rebrà a través de diferents canals 170.000 milions.
3: I 40%.
31: És el percentatge en què s'han reduït el nombre de delictes al metro de Barcelona. Els furts representen el 85%. Dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. La pressió dels Mossos contra els carteristes ha fet que el percentatge baixi.
0: I que ens feia alguna xifra, espera't, 40%, no, ja està. Pensava que en quedava alguna.
12: Ja està, no en tinc
0: Pensava
12: més.
0: Que en quedava alguna més. Gràcies, Francesc. Ara les tres imatges, amb el Pol Foradada. A la primera imatge veiem la pizzeria Verona, al barri del Puiget de Barcelona. Davant de l'entrada, al carrer, s'hi apilen els sacs i maquinària de construcció, mentre uns operaris debaten les properes feines que toca fer.
14: Cinc dies després que aparegués l'esvoranc, les obres se centren encara en reforçar el subsol. Primer es va fer amb camions Cuba, ara els operaris fan les últimes injeccions de ciment i, mentrestant, els veïns, amb una tensa espera, saben que, com a mínim, no podran tornar a casa fins a finals d'aquesta setmana.
0: A la segona imatge hi veiem un nucli urbà petit, una vintena de cases blanques dalt d'un turó. Tot el que queda al davant i a la dreta d'aquest grup de cases està absolutament calcinat.
14: Són algunes de les 7.000 hectàrees arrasades pel foc que va començar a Los Gallardos, Almeria. De fet, en primer terme s'hi veu el restaurant Anita, on sembla, on tot apunta que podria haver començat aquest incendi. L'últim balanç, 13 víctimes mortals, encara hi ha 10 denúncies per desaparició que no s'han resolt. El foc està estabilitzat, que no controlat.
0: A la tercera imatge, Marc Márquez, ahir al vespre, després del Gran Premi d'Alemanya, aixeca els dos braços en senyal d'alegria i a sobre el casc s'hi ha col·locat una corona de joguina.
14: Sí, una corona inflable per celebrar la seva desena victòria al circuit de Sachsenring, un circuit que li va, com en ell, el dit al de Cervera. De fet, es converteix així en el pilot en guanyar més vegades en un mateix circuit en la categoria reina. A banda, la victòria impulsa Márquez directament a la lluita pel títol. Ja és tercer només a 18 punts de Jorge Martín.
25: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquesta notícia que circula. Detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Fet servir a diari, però rares vegades per a les finalitats previstes. Així presentava la dona el seu marit en l'anunci que va publicar a Facebook Marketplace per vendre'l. La notícia afirma que és l'anunci més honest de l'any. El va posar a la venda per $100 o per la millor oferta que rebés, obrint-se així a la possibilitat de vendre'l encara per menys en diners. La dona va publicar l'anunci amb diverses fotografies del seu marit de 49 anys. En una de les imatges es veia l'home sostenint una esbrossadora que, segons la dona, el seu marit no ha utilitzat des de l'administració Obama. A xarxes socials, l'anunci de venda del marit d'aquesta dona ha rebut més de 1.200 missatges d'oferta. També ha rebut 3 propostes de matrimoni. Ara la dona ha estat detinguda per la policia acusada de tràfic de persones.
0: I això és real o és fals?
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: La intel·ligència artificial està redefinint els perfils professionals de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació digital. Un estudi elaborat per professorat de la Universitat CEU Abat Oliva proposa una classificació de 12 rols emergents o redefinits, vinculats a àmbits com l'automatització, l'analítica, la governança, l'economia de creadors i la gestió de crisis. La recerca destaca que davant eines cada cop més potents, guanyen valor competències com el criteri estratègic, la verificació, l'ètica i la presa de decisions responsables.
17: La comunicació avui dia és 360 graus. Per això, el grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et prepara d'acord amb les últimes tendències en entorns digitals i audiovisuals i t'ofereix dobles graus en periodisme o en màrqueting. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Som-hi, va. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook és una notícia falsa. La dona, però, s'ha fet viral a les xarxes socials, però, de fet, és una notícia satírica que circula com a real. La imatge de la dona detinguda que mostra la notícia no és real, està feta amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
0: 7 minuts ens falten per arribar a les 8 del matí. Val la pena que rebassem els titulars d'aquest matí. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És una de les novetats del matí. Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, tot i que ens precisen que en principi no hi ha perill imminent.
19: Els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i prop d'un centenar de dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
20: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues ferides.
30: I d'altra banda, ha pujat a 13 el balanç de persones mortes a l'incendi de Los Gallardos, Almeria.
0: També aquesta nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans, bàsicament els països del Golf.
1: Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
0: I tenim un conflicte diplomàtic, el govern francès carrega contra Mariano Rajoy.
30: Per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
27: Si és exacte, és absolutament...
28: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: Un informe de l'ONG Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta que l'escola pública experimenta un retrocés. De fet, diu que l'actual model de concerts agreujarà la situació.
1: Segons l'entitat, en els últims 4 cursos, l'escola pública ha perdut pes a favor de la concertada en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants. En conjunt, el pes de l'oferta pública ha passat del 59,3% al 57,9%.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
30: Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
2: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
4: Avui serà un dia de sol, de cel molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió. Aquestes primeres hores, algun banc de boira a les comarques de les Terres de l'Ebre, que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí. Un dia de sol, un dia una miqueta de vent, que farà que la mar estigui bastant moguda, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central. Precaució si van a la platja. Una tarda d'alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatures que avui s'enfilaran fins als 38-39 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. La zona de temperatures més alta serà entre dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus, però sembla que tindrem ruixats, alguna tronada a mitjans de setmana, i això ajudarà a mantenir una mica a ratlla les temperatures.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim això?
5: Bon dia, doncs a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, també a la P7 a la Roca del Vallès en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt, i recordem que encara està tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident.
0: Gràcies, Clàudia, fins ara.
5: Fins ara.
0: Recordem també que una de les novetats d'aquest matí és que s'ha desallotjat una part dels veïns que estaven afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. Segons ha explicat Protecció Civil, la idea és que puguin tornar a casa aquest mateix vespre. De fet, l'evacuació s'ha fet, diuen, l'evacuació preventiva, al Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanil de Querol per aquest incendi d'Aiguamúrcia que, recordem, continua sense control.

0: 3 minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu Guix, però això no vol dir que no pugueu dedicar la cançó que vulgueu a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, pel matí, pel motiu que vulgueu, com estem avui. El matí també, però volia dir pel motiu que vulguem. Heu d'enviar una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, dieu com us dieu, a qui li dediqueu i per què. Per exemple, és el que ha fet l'Ari.
1: Hola, bon dia, sóc l'Ari de Vilanova i la Geltrú. I res, jo dic una cançó a la meva mare, la cançó de Heart of Glass de Blondie, perquè aquests dies la meva mare va molt cansada amb aquesta calor i la feina, i així, doncs mira, rep una alegria.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
1: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 13 de juliol.
0: Les notícies de Calafell.
1: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment aquest dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició que s'allargaran durant tota la setmana. En parlem en uns minuts, abans altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres de Calafell Park, que es faran durant l'estiu tots aquells trams de vorera que resten per completar. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. El Vendrell dona el tret de sortida al 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, centrat en el violoncel. Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà fins dimecres. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. El Banc de Sang vol arribar a les 40.000 donacions durant l'estiu per cobrir les necessitats als hospitals. Recalquen que cal sang i plasma. S'han organitzat col·lectes en llocs emblemàtics, refugis climàtics i zones turístiques. L'eclipsi total de sol dispara les reserves turístiques a Tarragona i l'Ebre i a Lleida frega el ple hoteler. El sector turístic confia que el fenomen serveixi per projectar el territori més enllà d'una jornada d'alta ocupació. El titular esportiu amb David Bonillo.
2: Avui en els esports obrim la vista amb la paraula esports i parlem del grup de bastons Calafell, de tota la condició física que es necessita per fer aquestes danses.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició, que s'allargaran durant tota la propera setmana. Després d'haver viscut la festa major de la platja al juny, el nucli històric agafa el relleu amb un programa dissenyat per a totes les edats. El programa d'actes d'enguany combina activitats de caire tradicional organitzades per entitats locals, com els gangalats, paterols i la bota, amb propostes musicals i familiars per a tothom, també amb l'organització de l'Ajuntament de Calafell. El dimecres 15 de juliol, el pregó piromusical i ball. Actes centrals que comencen el dia 15 de juliol a la tarda. A més, els petits podran gaudir de l'espectacle infantil de refrescos a la plaça Cal Cubano a partir de les 7 de la tarda. El moment clau de la jornada serà a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, on es celebrarà el pregó de festa major i el lliurament del Premi al Terròs o la Terrossa de l'any. En acabar, el cel de Calafell s'il·luminarà amb un gran espectacle piromusical llançat des de la falda del Castell de la Santa Creu, a càrrec de focs artificials a Estalella. Es recomana al públic situar-se als pàrquings de la Bòbila. La nit clourà amb el gran ball de festa major, amenitzat per l'orquestra Encència. Hi haurà cultura popular i correfoc com a plat fort. Durant els dies següents, el municipi s'omplirà d'activitats familiars, amb diferents activitats per gaudir durant tot el dia. El punt final de la setmana festiva arribarà el 19 de juliol, amb la celebració dels versots i del correfoc a les 9 de la nit. L'acte comptarà amb participació de colla de diables de Santa Oliva, els diables Guaitals de Calafell i el drac Espurna, compliran de foc els carrers principals del poble. De fet, des de l'Ajuntament de Calafell es demana als veïns del recorregut del correfoc que prenguin mesures de precaució habituals per protegir portes i finestres. El programa complet de la Festa Major del nucli del poble de Calafell es pot consultar detalladament al portal oficial de Turisme de Calafell. Des d'aquesta casa Calafell Ràdio, quan sigui la Festa Major del poble, us anirem detallant totes les activitats que es duran a terme cada dia.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Parc. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per l'Avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Al Vendrell comença el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, coincidint amb la commemoradora celebració del 150è aniversari del naixement del cèlebre mestre vendrellenc. El prestigiós certamen musical arrenca sota el lema Celebrem el violoncel. S'allargarà fins al 21 de juliol, convertint l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador en l'epicentre mundial de la música de cambra. El violoncel és el gran protagonista. El festival ret homenatge directe a l'instrument que va marcar la trajectòria del músic. Sis dels millors violoncel·listes internacionals de diferents generacions passaran per als escenaris amb un concert inaugural, amb 100 anys després de Casals, encapçala l'inici del certamen, amb figures de gran renom. De fet, cal destacar l'homenatge que comptarà amb l'actuació de la soprana porto-riquenya Natalia Santaliz i l'estrena d'una peça encarregada a un compositor del mateix país. A més, el certamen manté el seu esperit pedagògic a través d'una iniciativa inspirada en Marbolo Festival. Aquesta proposta reuneix 14 joves talents d'arreu del món que conviuran i treballaran colze a colze amb músics sèniors de prestigi. Els seus concerts es faran en espais com la Plaça Nova o el Museu Pau Casals del Vendrell. Totes les programacions es poden consultar i les entrades estan a la venda a la pàgina oficial de la Fundació Pau Casals, també a les taquilles de l'Oficina de Turisme i a l'Auditori.
0: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: El primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles arriba amb cara i creu. Arran de la riuada i per evitar més catàstrofes, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar desembassar la presa sempre que arribés al 80% de capacitat. Una mesura especialment significativa en un any que ha acabat sent molt plujós. Experts ambientals celebren que alliberar més aigua ha tret noves espècies animals, com llúdrigues i cabirols, si bé insisteixen que cal un cabal més abundant i constant tot l'any. La creu d'aquest primer any és l'estat de la desembocadura, continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra depèn del Ministeri de Transició Ecològica. El pas d'una dana pel Penedès el 12 de juliol del 2025 va deixar nombrosos estralls. El pantà de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, va sobreeixir amb un volum d'aigua històric, del que va l'habitual alliberat d'entre 37 i 57 litres per segon, es va passar una quantitat de 100 vegades superior en els moments més crítics. L'aigua va arrasar tot el curs del riu avall, destrossant multitud d'hectàrees de conreus. Els danys van ser especialment virulents en el tram final. Amb l'eixamplament que té la llera a Cubelles, l'aigua va acabar desbordada fora del curs del riu. Centenars d'habitatges, establiments i vehicles van quedar destrossats pel fang, mentre l'itinerari de dins la desembocadura va quedar totalment trinxat i es va escapçar una part del passeig marítim. Tot i que inicialment es va parlar de la desaparició de dues persones, finalment es va concloure que el testimoni denunciat s'havia confós. La riuada va posar a davant novament la gestió del pantà. Escoltem les declaracions del responsable de la gestió mediambiental de la desembocadura del Foix, Aaron Marcos. Relata que l'alliberament de l'aigua del pantà, quan aquest estava molt ple, ha propiciat l'acostament de llúdrigues i cabirols.
3: Vam trobar indicis de nútria, que més tard es va trobar una nútria atropellada, per tant, en el curs baix, sempre parlo de la presa cap a baix, doncs hi havia nútries, hi havia cabirols observats banyant-se en el riu, vull dir, era un entorn idíl·lic, no? Idíl·lic. I això ha desaparegut, no? Per tant, el que intentem és que, i el que volem és que el riu torni a ser un riu, no? I per això passa per deixar anar més aigua pel pantà.
1: Diu que el control de l'aigua del pantà ha estat gairebé excel·lent des del desbordament de l'any passat, però lamenta que el cabal ecològic ha disminuït molt els últims dos mesos.
3: Ara ja, en previsió de pluges, doncs, es va donant aigua, es va donant amb uns espais i amb un flux que considerem adequat, no es deixa anar molt de cop, sinó que el que es pretén és anar deixant a poc, precisament perquè el riu tingui aquesta capacitat de poder aprofitar al màxim possible aquesta aigua que deixem anar, però sí que és veritat que d'aquí fa dos mesos ha tornat el cabal típic d'estiu que feien, que era el de 45 litres, que creiem que per un riu en recuperació és totalment insuficient, no?
1: Ara en Marcos també explica com ha crescut la biodiversitat a la zona durant l'any en què l'accés ha estat tancat pel trencament de les passarel·les de vianants.
3: Aus marines en general, eh? Vull dir, tot el ventall d'aus marines, d'aus d'aiguamolls, no? Totes les aus aquàtiques, aquestes hi ha un petit repunt. Sobretot el que hem notat és molta densitat, no? De gavina corsa, de corriol petit, no? Totes aquestes peces sí que hem notat un petit repunt, però no necessàriament ha d'anar associat a l'accés de la gent, tot i que podem mantenir aquesta hipòtesi de que sigui. Com no hi passa gent, no? Doncs estan més tranquils, això és una evidència.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Protecció Civil ha avisat de l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu i ha alertat que s'allargarà almenys fins dimecres. La calorada amb màximes que poden superar en alguns punts de Catalunya els 40 graus serà especialment intensa a comarques de l'oest de Catalunya, mentre que la calor nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus, serà molt marcada a comarques del litoral i el prelitoral central i sud. En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Els bombers de la Generalitat reforcen el seu operatiu a totes les regions del territori i el cos d'agents rurals manté el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. L'onada de calor ja ha començat aquest diumenge en algunes comarques, com per exemple a l'Alta Ribagorça o al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran. De cara avui dilluns i dimarts, la principal afectació és a la zona de Ponent. També destacar, doncs, que continuarà aquesta calor intensa, sobretot durant la nit i matinada, per calor nocturna. Afectarà comarques com, per exemple, el Tarragonès, Baix Camp, Montsià, Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil demana als ajuntaments que es preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància a persones majors de 5 anys sense suport familiar o sense recursos. Persones amb discapacitat física o psíquica i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat a l'aire lliure o persones amb malalties cròniques. Amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu, el perill d'incendi forestal torna a repuntar a Catalunya. El cos d'agents rurals ha activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal en alguns municipis i comarques. Es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals amb l'objectiu de reduir el risc d'ignicions i també la seguretat de les persones en cas d'incendi forestal. Per exemple, l'espai natural del Montmell Marmellà, a l'Alt Camp Baix Penedès, igual que el Parc Natural de la Serra del Montsant i altres estan tancats. Els bombers alerten que es poden produir incendis ràpids, que poden llançar focus secundaris associats a zones forestals i marges, sobretot a alzines i a les soques velles de Roureda. De fet, es mantenen dispositius d'extinció i es fa seguiment d'incendis que estan ja estabilitzats, però també d'altres que hi estan treballant actualment a Catalunya, com és el cas d'Aiguamúrcia.
0: L'informatiu.
1: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som fans de donar-ho tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost ja té un impacte directe en el sector turístic a les comarques on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Ponent registren un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que engloba la majoria d'establiments del sector de la demarcació, celebren que es produeixi l'eclipsi. De fet, tenim declaracions de la presidenta de la Federació Empresarial, Berta Cabré. Indica que l'eclipsi permetrà millorar l'experiència dels visitants.
4: Bé, la veritat és que un eclipsi el 12 d'agost, doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipsi. No és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any, és on es produeix, doncs, el cim d'aquesta activitat. El que ens permetrà l'eclipsi és que els visitants que tindrem a la nostra destinació, doncs, viuran una experiència única en un lloc únic i per tant amb unes possibilitats increïbles de generar un record per sempre en les seves vides i per tant una experiència que és allò que el que busquem nosaltres quan ens visiten a la nostra destinació.
1: De fet, afirma que hi ha més reserves anticipades que altres anys.
4: sí que sabem que, doncs, que hi ha clients que han fet la reserva, doncs, motivats per això. Hi ha en algunes zones del nostre territori sí que han denotat una reserva una miqueta més anticipada per aquestes vacances, per aquesta època de l'any, però cal dir que és una època en què tenim màxima activitat turística.
0: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb David Burillo.
2: I com portem dient des de fa unes setmanes enrere, la paraula esports engloba moltíssimes disciplines. Avui parlarem amb la Júlia Crespin del grup de bastons, que ens explicarà, doncs, com funcionen els seus assajos i quina preparació física es necessita per ballar les seves danses. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. El ball de bastons combina dansa, ritme, però sobretot molta coordinació.
5: Sí.
2: Des del punt de vista físic, quin nivell d'exigència té això?
5: Jo penso que molt de cardio, perquè tot i que hi ha algunes regions, algunes comarques de Catalunya que el ball de bastons és més lent, aquí la zona del Penedès és molt ràpid, per tant és saltat, i això, doncs, ja requereix molt cardio, i a banda la coordinació, no? Tenim molta gent que diu, oh, no, jo és que sóc dislèxica, entre esquerra, dreta, en uns balls es pica a terra, has de passar per l'esquerra, ara pica amunt, ara el sotacama. Doncs molta coordinació, jo crec, i això, el cardio ha d'estar actiu i la força, perquè els bastons no ho sembla, però pesa ni molt. El ball de bastons de tota Catalunya, doncs, té diferents variants, no només en la coreografia, com deia, per exemple, que el Garraf, per exemple, ballem més lent. Després, si pugem cap a la zona dels Pirineus, els bastons són més primets, en canvi aquí són grossos, són d'alzina, li donem fort, i clar, també pesen. Això crec que és una cosa que sorprèn molt algú que no hi balla o que no ha agafat mai un bastó, quan els agafa, que diu, ostres, pesen, i sí, és coordinació, força per picar fort, perquè al final la percussió és un element més de la música, no és com un altre ball que, bueno, sí que tenen les castanyoles o això, però jo crec que el ball de bastons, lo xulo és combinar la música de les gralles amb el timbal i això, i amb la percussió del propi bastó. Llavors, el pica fort és lo xulo, poder combinar totes aquests diferents sons i donar-li aquest punt. A més, els cascavells dels camalls, també.
2: Em comentaves fa un moment que assageu un cop a la setmana, però quantes hores hi dediqueu en aquest assaig?
5: Depèn, perquè cada any hem anat canviant. Comentar que tenim el grup infantil, que ells assagen una horeta els dimarts, després tenim el grup juvenil, que assagen just abans de la colla d'adults, i després anem nosaltres. Per què dic que és complicat el tema d'horari? A l'assaig juvenil comença a les 7:30 i llavors a les 8 s'afegeixen els adults. És una estona que és combinada entre els dos grups, i després amb els adults allarguem fins les 9, mentre que els joves acaben a un quart de 9 o així. Però bé, ja qui estigui dintre d'aquest tipus de balls per festa major ja sabeu que els assajos abans dels dies importants es solen allargar, i fins que les coses no surten no s'acaba. És a dir, que va variant, però de normal seria aquesta horeta, i els ballers que han començat nous aquest any sí que fan de 7:30 fins les 9, és a dir, una hora i mitja.
2: Explica'm més o menys com funciona un assaig normal, quin és el funcionament, què feu només arribar, si teniu alguna rutina de primer d'escalfament, el que sigui, com funcionen els assajos?
5: Mira, normalment arribem i xerrem. Intentem no parlar, però és impossible, ho hem intentat de totes les maneres, i clar, com que també ens coneixem del poble, doncs és una manera de comentar una miqueta què ha passat a la setmana. Llavors, el que fem normalment és, el primer ball que solem fer és la processó, que és amb el que normalment iniciem també la cercavila, que és un ball mogut en cercavila. Llavors és un ball senzill, però que, bueno, ens fa activar una miqueta sense que sigui un esforç gaire gran. I llavors sempre hi ha d'haver algú que porta la veu cantant, que crida, perquè si no, no es fa cas, perquè som molts, som 20 i pico quan som els adults, i si estem amb els joves, doncs se'ls hi suma, podem arribar a la trentena. Llavors, clar, sempre hi ha d'haver algú que posi ordre i també que canti. Ens encantaria tenir un graller que estigués amb nosaltres durant els assajos, que sabem que hi ha colles que tenen això, però no és tan fàcil, tot i que tenim algun graller al grup que a vegades toca, però clar, ell també ha d'assajar. Llavors, algú canta mentre es balla i això, i va posar en ordre i anem dient, va, quin fem, quin repassem? Va, el terra, la Micaleta, i hi ha assajos que són més pausats on un balla es repeteix més vegades, ens anem canviant, i altres assajos, ara, per exemple, abans de Festa Major, que estem fent un intensiu de tots els balls seguits a tope. I bé, molta autoorganització i anar parlant entre nosaltres, en realitat, com que ho portem nosaltres, és molt anar veient com va i cada assaig és completament diferent.
2: Es podria dir que també sou un esport d'equip. Quin paper juguen la confiança i la complicitat entre els membres de l'entitat?
5: Doncs és un punt molt important perquè, clar, els bastons els has d'agafar bé i has de

0: comptes són les diferents alçades. Jo que sóc baixeta, la persona amb la que vagis al davant, si t'ha tocat una persona que és molt alta, clar, tu has de picar més amunt i l'altra persona ha de picar més avall. Llavors tot això s'aconsegueix picant, picant i picant i practicant molt amb diferents persones. Nosaltres no tenim posicions assignades, això ens ha costat molt, i volem que sigui així perquè tothom ha de ser capaç de ballar tot arreu i saber-se els balls des de totes les posicions. Això també requereix molta memòria, perquè depenent d'on comencis, els passos són diferents i l'ordre dels passos també són diferents. Què passa? Doncs que això també ens ha de fer adaptar-nos a estar acostumats a ballar amb tots els de la colla. I això és pràctica i coordinació, com bé dius.
1: L'estiu ha arribat i, per tant, és època per excel·lència de les festes populars. Com gestioneu aquest increment d'actuacions perquè el cos aguanti aquest ritme?
0: Doncs, no ho sé, assajant molt. És l'únic que puc dir. Jo crec que no té cap més misteri, va bevent molta aigua. Fa molta calor, també, és molt complicat. Hi ha gent que ens comença a dir, potser hauria de canviar el vestuari, no assajar amb camisa llarga. Però és que al final nosaltres ens devem molt a la cultura i a la tradició i volem que sigui el vestuari tradicional. Llavors això també ens ha portat problemes. Hi ha gent que balla amb mitjons, que hi ha alguns que no ens agrada. Jo tinc prohibit, ho sento, però jo mano i... Prohibit ballar amb ulleres de sol. Que a la colla del poble del costat ballen amb ulleres de sol, em sembla molt bé. Aquí és un ball tradicional i no es balla amb ulleres de sol. I durant la calor, doncs, ves, assajant molt i bevent molta aigua.
1: Ara mateix el grup està tancat o esteu oberts a que pugui venir nova gent?
0: En general sempre estem oberts a que pugui venir nova gent, però ara és complicat perquè... Clar, els assajos els comencem abans i que entri una persona nova implica haver-li d'ensenyar tots els balls. I això és un flux dels assajos que canvia al 100%. Ara ens hem de preparar per les festes majors. Llavors, el millor és escriure'ns al setembre o després de la Candelera per començar amb tot el grup i llavors poder anar canviant... poder anar-se introduint a poc, perquè si no és molta informació de cop i no acostuma a funcionar bé si és així.
1: Per tant, queda dit, qualsevol persona que s'hagi quedat amb les ganes d'aprendre i ballar balls de bastons, només cal que s'adreci a la colla a partir del setembre, si és possible. Recordeu, sobretot, que és important tenir una bona condició física.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: Els que es... Els serveis.
2: Molt bon dia, són 2:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Josep Miró, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i calorós, un dia més amb domini del sol, però amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia. Fins i tot a la tarda es pot veure algun núvol d'evolució llunyà i poca cosa més, amb una temperatura que serà molt alta, pujant una mica. Ja ho ha fet de nit, hem tornat a tenir una nit tropical, ja que la mínima no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima estarà entre 31 i 32, amb una humitat baixa i amb xafogor, això sí, bastant escassa. Vent feble, enterrar a la primera hora del...

0: al matí i deixar-lo la resta del dia, fent que la mare estigui una miqueta moguda entre marejol i maró al matí i baixant una miqueta més clarament a marejol de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui una mica variable. Sí que amb més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos bastant abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 25 i 26 de mínima en una altra nit tropical i entre 31 i 32 de màxima, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i enxafogor més notable que avui. Ben feble de gregal fins a mig matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
1: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Comencem la setmana. Avui és dilluns 13 de juliol. Repassem les portades dels diaris. La Vanguardia diu que els impostos a Espanya frenen la inversió de l'estalvi de les llars. L'elevada fiscalitat, 8 punts més alta que l'europea, bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat. El periòdico parla de mesures extraordinàries davant de les altes temperatures. La calor porta les empreses a avançar horaris i refrigerar les fàbriques. Alguns sectors superen la feina a la tarda i instauren torns rotatoris per les posicions més exposades. Les negociacions per modificar la feina agrària estan encallades des de fa un any. El Punt Avui en portada parla de 40 anys de solidaritat internacional. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament compleix 4 dècades amb el repte de créixer en un context amb més conflicte. Passem al rotatiu ara. L'Iran tanca Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units. Washington bombardeja fins a 140 objectius militars en resposta a la intercepció d'un vaixell xipriota. Teheran ataca infraestructures nord-americanes en tots els països del Golf excepte l'Aràbia Saudita. Veinte minutos, parla dels desallotjats que tornen als seus municipis després de 3 dies d'horror amb l'incendi d'Almeria. Els diaris esportius, El Mundo Deportivo, Crac Julián, Argentina 3, Suïssa 1. I el diari Esport parla amb una entrevista exclusiva de Merino. Una entrevista que ofereix el diari Esport en exclusiva a la futbolista que fa que Espanya vagi guanyant. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dilluns. Fins les 9 del matí repassem aquestes i moltes altres notícies. Repassem l'actualitat de les últimes hores. Comencem per la política. França esclata contra Rajoy per dir que la selecció francesa juga sense francesos. L'expresident espanyol ha provocat una allau de crítiques després de qüestionar la composició de la selecció. El govern francès i Pedro Sánchez n'han censurat les paraules.

El Partit Popular reclama al govern espanyol una reforma legal per reforçar la justícia gratuïta i el torn d'ofici. Sumar escull una nova direcció, encapçalada per Verónica Barbero i Rosa Martínez, amb gairebé el 96% dels vots. Els comuns reclamen una estratègia de país per abordar la gestió del bosc i la prevenció d'incendis. El BIAC assegura que cal construir un gran pacte social i ecològic i actualitzar la llei forestal. El govern activa el desplegament del Pla de Pobles amb la primera convocatòria de 100 milions prevista a l'octubre. Les subvencions van de 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins a 6 milions a capitals de comarca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu. El president de la Generalitat demana fer cas a les recomanacions de Protecció Civil i tenir molta cura amb el foc. Tarragona inaugura el nou fòrum de la Colònia després de 15 mesos d'obres. Hisenda envia a les comunitats la proposta del nou model de finançament, que preveu més de 4.600 milions d'euros més a l'any per Catalunya.

Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques a la zona de bany de la Fontcalda, a Gandesa. L'accident també ha quedat ferida una noia de 24 anys. El perill de posar piscines inflables a balcons i terrasses. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a terrasses, balcons i terrats, perquè el pes de l'aigua pot superar de llarg la sobrecàrrega prevista. Un experiment massiu vol estudiar els efectes de l'eclipsi solar del 12 d'agost en el cos humà. El projecte Solaris proposa un experiment de ciència ciutadana per veure com influeix l'observació del fenomen en la resposta fisiològica del cos. Catalunya perd 800 advocats d'ofici en 5 anys. Els primers 6 mesos de l'any han confirmat la tendència a la baixa del torn d'ofici, cada cop amb menys professionals per garantir el dret a la justícia gratuïta. El fill d'una víctima de l'incendi de Los Gallardos, Almeria, diu que ningú va rebre cap avís oficial. Wanda Díaz, l'astrofísica que va quedar cega i ara escolta les estrelles. L'univers sona caòtic. Va perdre la vista mentre feia la carrera de física, però això no li ha impedit estudiar l'univers, amb un sistema propi de sonorització que converteix els colors i els moviments en sons. Les girafes poden fer càlculs mentals. Són animals curiosos i encara tenen molt per oferir. La recerca que han fet investigadors de la Universitat de Barcelona i del Zoo fan servir pastanagues. Mostra que poden fer processos equiparables a sumar. Ordenen evacuar preventivament urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol per l'incendi d'Aiguamúrcia. Protecció Civil assegura que està previst el retorn aquest vespre. Tot i això, també es manté el confinament de poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Equitat.org alerta del retrocés de la pública i diu que el model de concerts agreujarà la situació. Assegura que la baixada de ràtios és desigual i que la pública perd pes en 8 de cada 10 municipis analitzats. L'alcalde d'Aiguamúrcia es mostra preocupat pel tercer incendi a la zona. En aquesta passada setmana, Òscar Cendra explica que el foc s'ha declarat a prop d'una masia. Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà almenys fins dimecres. L'episodi, recordem que anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Descartat el cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Catalunya. El pacient ha donat negatiu a les proves. Un any del desbordament del Foix. Més episodis de desguàs incrementen la fauna, mentre la desembocadura segueix escapçada, la que aplica un nou criteri de buidatge preventiu del pantà per evitar noves riuades.

Estem repassant l'actualitat social de les últimes hores i els últims minuts. Dos ferits de gravetat en un xoc entre un autobús i dos turismes a la Nacional 240 a Montblanc. Ha passat aquest cap de setmana. Mor ofegat un home de 47 anys en una platja de Cambrils. L'ofegament es va produir divendres a la nit a la platja Prat d'en Forés Regaral. L'eclipsi total de sol dispara les reserves turístiques a Tarragona i l'Ebre i fa fregar el ple hoteler a Lleida. I ja tenim a punt els titulars econòmics. El consum de cervesa s'estanca, però es dispara la de sense alcohol. Creix un 4,6%. Una de cada 7 cerveses que es consumeixen a Espanya ja són de les que no tenen graduació alcohòlica, segons dades de la patronal de les productores. El futur industrial a Alemanya o com emancipar-se de l'automòbil. Les pimes, columna vertebral de l'economia alemanya, encaren un futur incert. Més incendis i més intensos. Les asseguradores voldran continuar assumint el risc. La virulència dels incendis i els danys materials que provoquen fan plantejar la qüestió de si les asseguradores mantindran les pòlisses o si estudien apujar-les, com han fet en altres països.

El peatge a l'AP7 és l'única solució per alleugerir el col·lapse de la via. Des de la gratuïtat del 2021, la situació a l'autopista AP7 ha empitjorat per l'increment del trànsit i el manteniment deficient per part de l'Estat. Crisi a Volkswagen. Fabricarà només la meitat de models, però no concreta l'impacte que tindrà en la plantilla. I seguim amb l'economia. Tallada la circulació de la R13, R14 i RT1 entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd per una incidència. Hi ha servei alternatiu per carretera. El sindicat de llogateres només avalarà la llei contra l'especulació si s'aplica a tots els municipis amb mercat tensat. Alerta que és un perill generar falses expectatives amb una normativa que no suposaria cap canvi immediat. Territori finalitza les obres de millora de la C31 i la C32 a Castelldefels amb una inversió de 5,2 milions.

Els sindicats demanen canvis importants d'organització i horaris per fer front a la calor extrema a la feina. Les organitzacions laborals denuncien protocols genèrics i reclamen actuar abans que hi hagi alertes meteorològiques. També UGT exigeix més inspeccions de treball després de la mort d'un temporer de la fruita en plena onada de calor. La Unió Europea aprova millorar la coordinació amb l'Oficina Antifrau i la Fiscalia Europea per combatre el frau de l'IVA. Els organismes tindran un accés més directe a informació clau sobre les transaccions empresarials transfrontereres. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per exigir solucions per l'excedent de raïm. Les patronals del sector fan costat als pagesos i l'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar la vinya. I ja tenim a punt la premsa internacional. Escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran, amb atacs creuats i incerteses sobre l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han atacat a 150 objectius i els iranians han respost llançant míssils contra bases nord-americanes a gairebé tots els països del Golf i també a Jordània. Gairebé 2 milions d'evacuats a la Xina per l'arribada del tifó Babi. Ja ha causat esllavissades i inundacions que afecten ciutats densament poblades de l'est i avança cap a l'interior. Almenys 27 morts en un incendi en un bar de Bangkok. El foc s'ha produït poc abans de la mitjanit en una cerveseria del nord de la capital de Tailàndia. La finestra d'un avió de Ryanair es trenca en ple vol i gairebé xucla un passatger. L'avió anava de Tessalònica a Alemanya i l'home anava al costat de la finestra trencada amb el cinturó de seguretat posat. Cuba, fi de cicle, apagades, èxode, deteriorament dels serveis públics i esgotament d'un model. El reportatge Cuba, la fi de l'utopia, al 30 minuts, analitza des de dins la profunda crisi social. Alliberen una quarantena d'alumnes i 6 professors segrestats fa 2 mesos a Nigèria. Troben una ciutat bizantina sencera del segle IV després de Crist sota l'oasi de Dakhla, Egipte. Hi ha restes molt ben conservades de tot el nucli urbà, des de l'església fins a les torres de guaita, muralles, cases, cuines, eines i textos amb inscripcions del dia a dia del veïnat. I seguim repassant l'actualitat. Estem amb la premsa internacional. El Junquito, un dels pobles oblidats després del terratrèmol de Venezuela, diuen que estan totalment abandonats. La sacsejada no només va impactar sobre La Guaira, també van quedar afectats 6 estats més, amb centenars de municipis com El Junquito, on els veïns denuncien que el govern els ha deixat sols. El govern francès i Sánchez critiquen el comentari de Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Mig centenar d'empreses espanyoles viatjaran a Kiev per assegurar el rol de l'Estat en la reconstrucció d'Ucraïna. El govern espanyol busca anticipar-se al final del conflicte i a l'entrada del país a la Unió Europea. Les entrades irregulars a la frontera entre Espanya i el nord d'Àfrica augmenten un 17% la primera meitat de l'any. Segons Frontex, és l'única ruta d'Europa on creix el flux migratori, mentre que les arribades al continent cauen un 37%.
Espanya es manté com el quart país de la Unió Europea amb més població el 2026, amb 49,6 milions d'habitants. Dels quatre grans estats comunitaris, l'espanyol és el que més va créixer l'any passat i Alemanya l'únic que recula. Von der Leyen expressa el seu condol per les víctimes dels devastadors incendis forestals a Espanya. La presidenta de la Comissió Europea agraeix la tasca dels bombers i assegura que la Unió Europea segueix de prop la situació. I ara sí, ja tenim a punt la premsa cultural.

repàs de 250 anys d'història de la música dels Estats Units de la mà de Bruce Springsteen. De fet, el Bruce Springsteen Center combina història, música i antropologia cultural en un espai emblemàtic a Nova Jersey. Circ per a sords, creen vocabulari circense en llengua de signes. Paraules com trapezi o malabars no tenien cap signe que les representés. Per això el projecte ha creat un glossari específic que estan provant persones sordes i oients. Els Faura, uns bric d'entorn a la catalana que triomfa entre els joves i no tan joves. El 3 de setembre arribarà a les llibreries Entre el secret i la culpa, la tercera entrega de la trilogia creada per la jove escriptora Mar Picó, que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. La carta portolana de Pere Rosell, la Gioconda de Mallorca, torna a l'illa. El Consell de Mallorca compra la carta nàutica del 1447 per 700.000 euros en una subhasta. Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vila romana de Sarrià de Ter. Daniel Acuña il·lustra un còmic bèl·lic sobre la deshumanització de l'enemic de la guerra. Norma Editorial publica Escape, protagonitzada per animals antropomorfs amb un guió de Rick. Rigoberta Bandini triomfa al Cruïlla a ritme d'himnis pop a fascistes i ballables. El Teatre Regina abaixa la persiana 38 anys després. Jordi Savall homenatja Marco Polo amb un viatge musical per la Ruta de la Seda a la inauguració de Portaferrada. Un repertori de Bach, Beethoven i altres ha obert el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. El violoncel del músic ha tornat a sonar a Catalunya coincidint amb els 150 anys del seu naixement. I ens centrem en la premsa esportiva. Ultimàtum de la Porta per Julián Álvarez. Dona per feta l'arribada de Adeyemi i assegura que Rafinha es quedarà. Joan Laporta, en l'arribada a Dallas, on passa a assistir a l'Espanya-França del Mundial, ha pujat el to i amb contundència ha explicat la postura del Barça respecte al davanter argentí de l'Atlètic. Arrenca el curs 2026-2027 del Barça, sense gira, amb stage i amb amistosos per definir. 11 futbolistes del primer equip comencen el tercer projecte Blaugrana de Flick. En MotoGP, Marc Márquez guanya el GP d'Alemanya i s'apropa cada cop més al líder Jorge Martín. El pilot de Cervera ha dominat la cursa de diumenge amb mà de ferro. El seu germà, Àlex, ha caigut quan anava segon. Futur incert, les tres opcions que té Ferran Torres sobre la taula. El davanter valencià, temptat pel Paris Saint-Germain, decidirà el seu futur quan acabi el Mundial. La fàbrica catalana no para de generar ingressos per al Real Madrid. La venda de Mario Gila del Lazio al Milan donarà 15 milions d'euros als blancs, que poden ingressar-ne més de 50 gràcies a futbolistes catalans. I ara parlem del Mundial 2026. La curiosa maledicció que l'Argentina espera haver esquivat. La pèrdua del lideratge del rànquing FIFA en ple Mundial ha estat rebuda amb optimisme per molts aficionats que confien haver deixat enrere una curiosa superstició. Argentina-Suïssa ha acabat 3-1. Un golaç de Julián Álvarez a la pròrroga ha sortit al rescat de l'Argentina contra Suïssa. Noruega-Anglaterra 1-2, Espanya-Bèlgica 2-1.
La bota d'or del Mundial es decidirà a les semifinals. Una lluita de màxims golejadors sense precedents amb 4 partits per disputar-se. I fins aquí el repàs de la premsa esportiva d'avui dilluns. Ha arribat el moment de l'efemèride musical del dia. Del dia com avui, del 1984, va néixer Ida Maria, cantant i guitarrista de rock noruega. Us deixem amb un dels seus temes musicals que t'aproparan a les 9 del matí. Molt bon dilluns.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Les 11 en punt del matí, bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, engeguem setmana, som a dilluns ja, eh? Ha passat ràpid el cap de setmana, més del que voldríem. Dilluns, dia 13 de juliol de 2026, ja estàs escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Sempre ens pots escoltar a través del 107.9 de la freqüència modulada. També a través de la nostra habitual emissió online. Per exemple, la trobaràs al nostre portal web calafell.tv. I això que comença fins la una en punt del migdia és l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa, us estarem acompanyant de dilluns a dissabte entre les 11 i la 1 aquí a la sintonia del 107.9 de l'AFM aquest mes de juliol. Propostes per fer-vos passar el millor estiu possible. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per compartir. Engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 13 de juliol, les efemèrides musicals, també el temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. A partir de les 11 i 20 aproximadament anirem per parlar del casal d'estiu del Calafell Aventura. És el parc d'oci d'atraccions, el parc d'oci familiar del nostre municipi. Fins allà s'hi trasllada la nostra companya, la Mireia Romaguera. La saludem en un moment. També tindrem la Sabel Gámez amb altres ulls, parlant de la visita de Russell Crowe aquests dies al municipi de Calafell. A l'Espai Influents tindrem el Julen. És músic, és cantant català, però a més també està molt actiu a les xarxes socials amb continguts en català. L'influenç arribarà cap a les 11:50 minuts, aproximadament. També tindrem l'Espai de Salut dels dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Avui parlarem d'incapacitat laboral i temporal. A l'Emergents, Dani Six and Iskit, que van passar per l'Emergents, aquest espai setmanal del David Burillo, ara fa unes setmanes, uns mesos enrere, recuperarem aquesta entrevista. I a través de l'actualitat valorarem amb tres notícies de les últimes hores l'actualitat a través del semàfor de l'estiu. I repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot passarà aquí. Queda't aquí amb nosaltres fins la una. El magazín d'estiu de Calafell Ràdio és l'Obert per Vacances.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
0: 11 i 3 minuts.
1: Les dades del dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer què ens porta aquest 13 de juliol. Avui és dilluns. Avui és el Dia Mundial del Rock. El Dia Mundial del Rock, una celebració que va néixer arran del mític Live Aid, el macroconcert solidari celebrat el 13 de juliol de 1985 de manera simultània a l'estadi de Wembley, a Londres, i al John Fitzgerald Kennedy Stadium de Filadèlfia. L'objectiu era recaptar fons per combatre la fam a Etiòpia, però el concert va acabar convertint-se en una fita de la història de la música. Van participar a formacions artistes com Queen, U2, David Bowie, Elton John, The Who, Dire Straits, Paul McCartney, Led Zeppelin, entre molts altres. Es calcula que van seguir prop de 2.000 milions de persones a més de 150 països aquest esdeveniment, i encara avui l'actuació de Queen amb Freddie Mercury al capdavant és considerada una de les millors actuacions en directe de tots els temps. Avui és el Dia Mundial del Rock. Però avui també és el Dia Internacional del Sarcoma. El sarcoma és un tipus de càncer poc freqüent que representa aproximadament l'1% dels tumors en adults, tot i que és més habitual en infants i adolescents. Pot aparèixer als ossos, als músculs, als tendons i al teixit connectiu. Aquesta jornada vol donar visibilitat a una malaltia sovint desconeguda, reclamar més investigació i recordar la importància d'un diagnòstic precoç, ja que detectar-lo a temps millora considerablement les opcions del tractament. I avui, 13 de juliol, també és el Dia Internacional del Director d'Orquestra. Una professió que va molt més enllà de marcar el ritme amb una batuta. El director és qui interpreta la partitura, coordina desenes de músics, decideix els tempos, les dinàmiques i l'expressivitat de cada peça. En definitiva, és qui dona la identitat pròpia de cada interpretació, fent que una mateixa obra pugui sonar completament diferent segons la persona, el director d'orquestra. Doncs avui és el Dia Internacional del Director d'Orquestra. I avui, 13 de juliol, també se celebra el Dia Internacional del TDAH. El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat es tracta d'un trastorn del neurodesenvolupament que pot afectar la concentració, el control dels impulsos i l'activitat motora. Tot i que sovint s'associa als infants, també és present en molts adults. La jornada busca combatre falsos mites, promoure una millor comprensió del trastorn i reivindica la necessitat dels recursos per facilitar la inclusió educativa, social i laboral. Doncs aquestes són les celebracions mundials i internacionals d'aquest 13 de juliol. I sempre tenim efemèrides musicals. Avui Roger McGuinn fa 84 anys. Va néixer un dia com avui, fa 84 anys enrere, el líder i fundador de The Byrds, una de les bandes més influents dels anys 60. Amb la seva característica guitarra de 12 cordes, va contribuir a crear el soft folk rock i va popularitzar versions de Bob Dylan, com Mr. Tambourine Man, aquesta que estem escoltant. Són cançons que, a més, formen part de la història del rock, que avui es celebra el Dia Mundial del Rock. Doncs avui fa anys, Roger McGuinn.

Avui també fa 52 anys, Deborah Cox. Cantant canadenca de rhythm and blues i música soul, va triomfar especialment durant la dècada dels anys 90 amb temes com Nobody's Supposed to Be Here, una de les cançons que més setmanes ha ocupat el número 1 de la llista dels R&B dels Estats Units. Avui fa 52 anys aquesta veu, Deborah Cox.

També està d'aniversari Leon Bridge. O Leon Bridges. Fa 36 anys. El cantant texà s'ha convertit en un dels grans referents del soul contemporani gràcies a la seva capacitat de recuperar el so elegant dels anys 60 i també combinar-lo amb influències modernes. El seu debut, Coming Home, el va situar entre les veus més destacades de la seva generació. Leon Bridges avui fa 36 anys. I a les efemèrides musicals de 13 de juliol, que és avui, anem 15 anys enrere. Perquè fa exactament 15 anys, l'estiu del 2011, hi havia una cançó que sonava a tot arreu. La cançó Danza Kuduro, de Don Omar i Lucenzo, liderava la llista oficial de vendes d'Espanya, doncs un 13 de juliol com avui. Es convertia en un de les grans cançons, un dels grans himnes d'aquell estiu. Un ritme impossible de resistir, que segur que ens porta doncs molts records. Cançó que, sens dubte, ens fa moure els peus a aquestes hores del matí. Doncs vinga, anem al mes de juliol del 2011. Danza Kuduro, per començar, l'Obert per Vacances. Bon dia! Bon dia!

0: els dies top de calor, se'n van ser el 9 i el 10, perdó, el 8 i el 9, amb 36 graus el dimecres i amb 35 el dijous. Divendres encara vam arribar als 32, dissabte feia molts dies, però ens vam quedar per sota dels 30, amb 29, ahir vam tornar a arribar als 30, i avui apuntava maneres que ho tornaríem a superar, perquè hem partit d'una nit tropical amb 25, amb 25 graus de temperatura mínima, i tot ens feia pensar que avui tornaríem a arribar fins a valors doncs, considerables de 30, de 31 o 32, però perquè hem partit amb una humitat molt baixa del 45-50% fins a primera del matí, entre 8 i quarts de 9, i en canvi després ha començat a pujar molt la humitat. Ara la xafogó és molt acusada, tenim 28 graus de temperatura amb un 82% d'humitat, el que dona lloc a temperatures de xafogó de 35 graus. Per tant, la xafogó és intensa. Hem començat amb alguns núvols alts, després hem tingut unes tones de cel clar, i en canvi ara doncs, tenim un cel més enllaganyat i amb presència de pols en suspensió. En conjunt, el dia serà assolellat, s'ha de posar el sol, i a la tarda, tot i que es mantindrà aquesta pols en suspensió, també pot aparèixer algun núvol d'evolució llunyà. Pensem que la temperatura encara pot pujar una mica més i arribar als 30 o 31. No creiem que passi d'això, però en canvi la sensació de xafogó serà molt més acusada del que comptàvem a primera hora del matí. Ben feble en terrals, que hem tingut a primera hora del matí, però ara ja estan girant cap a Xaloc, i és on es mantindrà el vent durant la resta del dia. En principi, feble. La mar estarà una mica moguda entre marejol i maró, amb onades que estaran entre els 40 i els 60 centímetres, el que pot fer que tinguem algunes banderes grogues a les platges. Demà dimarts, temps variable, sí que amb més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda, amb una temperatura que continuarà sent alta. I aquesta nit tornarem a tenir nit tòrrida, entre 25 i 26 de mínima, i demà contem que la màxima també estigui entre 31 i 32, amb una humitat moderada, una mica alta i en xafogor acusada, ben feble, de gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable, però a diferència d'avui no passaria del mig metre.
1: Doncs en definitiva que continua el bon temps, continua l'estiu i la calor aquests dies, també aquí al municipi.
0: Sí, continua la calor, només es veu el dijous que el cel estarà ennuvolat, que l'ambient serà molt xafogós, i alguns mapes no ens descarten que a mitja tarda o al vespre de dijous, justament, dia de festa major de la Mare de Déu Carme, podria caure alguna goteta o alguna dècima. Però això ja ho confirmaríem en properes informacions del temps.
1: Molt bé, Josep, doncs que tinguis molt bona setmana. Demà a aquesta hora tornem a parlar. Gràcies per l'atenció, com sempre. Fins demà, bon dia. Sí.
0: Igualment, fins demà.
1: Adéu-siau. I de la previsió meteorològica anem a les platges de Calafell. Allà tenim l'Agustín ja escoltant-nos. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Hola, Ferran, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, tranquilo. ¿Qué está pasando ahora mismo en la playa? Cuéntanos, ¿cómo se presenta el día?
2: Nada, tenemos mucho viento, hay bandera roja, el seguro de Calafell para el lado de Cunit, Cunit también tiene bandera roja, y bandera amarilla en el resto de la playa, pero es un día muy movido, mucho oleaje, el mar está muy peligroso.
1: Pues eso también complica un poquito vuestra jornada, ¿verdad? Estaréis más pendientes y sobre todo se prohíbe el baño. ¿Es así? Confírmamelo.
2: Ay, perdón, ¿me podrás repetir que estoy justo con una acción y no escuché?
1: Tranquilo. Digo que será un día muy movidito. Espero que tengáis un día tranquilo, pero en este caso con bandera roja, ¿prohibís el baño a los bañistas?
2: Sí, lo dejamos bañar hasta la cintura para que se remojen y no les dé golpe de calor, pero con mucha precaución, porque ayer tuvimos 3 rescates, 2 rescates múltiples, 1 rescate con embarcación a buscar un patín catalán, y ahora me estoy yendo a ver también otro patín catalán que está dando vuelta de la frontera, que no lo pueden dar vuelta. Así que nada, ya movidos son hoy.
1: Pues nada, esperemos que tengáis un día tranquilo, que vaya muy bien. Mañana hacemos balance de esta jornada. Gracias, Agustín. Que vaya muy bien.

0: Hasta mañana, adiós. Molt de soroll que sentíem del vent en aquest servei de socorrisme, sempre cada dia, per començar el programa Parlem amb ells. Doncs hem arribat a les 11 i 18. Fem una pausa i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
4: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: 11:21 minuts, ara sí. Doncs ja sabeu que cada setmana ens agrada sortir dels nostres estudis en aquest magazín d'estiu de l'Obert per Vacances i marxar fora dels estudis, com dèiem, a qualsevol punt del nostre municipi. Avui hem anat fins al Calafell Aventura, el parc d'oci familiar, amb atraccions, perquè ja també, com cada any, s'està celebrant el Casal d'Estiu. Allà s'hi troba la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, estem aquí al Calafell Aventura, que t'he de dir que s'està... fantàstic, genial, aquí amb aquests pins i estem molt bé i molt fresquets aquí a l'ombra. I ja tenim aquí nosaltres, doncs, monitores també i també, doncs, nens i nenes que estan a punt de parlar pels micròfons de la ràdio. Molt bon dia, com et dius?
3: Bon dia, jo em dic Judit.
2: Judit, explica'm una miqueta, no?, com va això del Casal d'Estiu i quines activitats feu.
3: Bueno, doncs aquí estem, vam començar el 22 de juny i fins al 14 d'agost i, bueno, doncs cada dia fem coses diferents. Avui dilluns fem tirolines, fem totes les atraccions del parc, fem jocs d'aigua, hi ha un dia que anem a la platja, fem manualitats i tot això.
2: Veig que hi ha diferents edats, no?, que teniu nens de diferents edats aquí al casal.
3: Sí, tenim tres grups, els petits, els mitjans i els grans. Els petits tenen de 3 a 5, els mitjans de 6 a 8 i els grans de 9 a 12.
2: Quines són les activitats que veus que els hi agraden més o totes? Com ho porta?
3: Bueno, jo crec que el seu dia preferit és el dilluns, que és el dia que pugem a les atraccions, i bueno, també els jocs d'aigua també es gaudeixen molt.
2: Molt bé, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes d'aquest casal. Com et dius? Bon dia, com et dius?
4: Martí.
2: A veure, explica'm, d'on vens tu? De quin poble ets?
4: Jo sóc de Barcelona.
2: Molt bé. Què és el que estàs fent aquí en aquest casal? Què és el que més t'agrada?
4: M'agrada a pel·lícules... a quilolines.
2: I què més?
4: I...
2: aneu a la platja, no? M'han dit, també.
4: Sí.
2: També t'agrada anar a la platja? Tu has anat a la platja, com et dius, tu?
5: Baitiaré.
2: Explica'm, com ha anat la platja quan has anat aquí amb el casal?
5: Molt bé.
2: Sí? Què és el que veu fer? Veu fer jocs, us veu banyar?
5: Sí.
2: I d'aquí del casal, què és el que t'agrada, de les activitats que feu?
5: La tirolina i el minigol.
2: Ah, la tirolina, veig que té èxit, la tirolina, sí? A qui més li agrada la tirolina? No pots tocar el micro, que si no... A qui més li agrada la tirolina? Tu, com et dius, tu?
6: Cai.
2: A veure, Cai, explica'm, d'on vens, de quin poble ets?
6: D'Artesa.
2: D'Artesa, i quants anys tens?
6: 5.
2: 5 anyets, i com t'ho estàs passant aquí al casal?
6: Bé.
2: Què t'agrada fer? Quines activitats?
6: El cine.
2: El cinema?
6: Sí. Cine i una casa.
2: Ah, molt bé. Són molt petitets, eh? Quines edats tenen, més o menys?
3: Ells són el grup de petits que tenen entre 3 i 5 anys.
2: Molt bé. Doncs estem parlant amb aquests nens i nenes de 3 a 5 anys. Com et dius?
7: Hi.
2: Explica, què t'agrada a tu d'aquí, del casal, del Calafell Aventura? Les tirolines?
7: Sí.
2: Sí. D'on vens tu? De quin poble ets? On vius?
7: A Calafell.
2: A Calafell, molt bé. Hi ha de tot arreu, eh? De tot arreu.
7: A mi m'agrada el minigolf.
2: El minigolf. Qui més falta per parlar? Com et dius, tu?
8: Martina.
2: Martina, d'on ets, tu?
8: De Calafell.
2: També de Calafell. I què tal? Com t'ho estàs passant aquí al casal?
8: Bé.
2: Has fet amics i amigues?
8: Sí.
2: És la primera vegada que vens o ja vas venir l'any passat? És el primer any que vens? Sí. I què t'agrada fer?
8: A les colxonetes.
2: Les colxonetes, és que tenen moltes activitats i moltes coses per fer. I tu com et dius?
9: Clàudia.
2: Ah, explica'm, a veure, d'on ets tu?
9: De Barcelona.
2: De Barcelona. I quines activitats t'agrada fer a tu?
10: Ha vingut avui.
2: Aquí? Ah, has vingut avui, ets nova.
10: Ja...
2: Ah,
10: jo que soc nou.
2: Molt bé. Explica'm, aviam. Què és el que t'agrada d'aquí, del casal?
9: El minigolf.
2: El minigolf. Bueno, té tot èxit, eh? Agrada tot perquè és molt divertit tot. El minigolf. A veure, aquesta nena, hola, com et dius, tu?
11: A mi també m'agrada.
2: Com et dius?
12: Lucía.
2: Lucía, d'on ets?
12: De Cunit.
2: De Cunit, molt bé. I com estan anant aquests dies aquí al casal?
12: Bé.
2: Sí? Has fet amics i amigues?
12: Sí.
2: I què és el que feu?
13: moltes coses.
2: Quines coses t'agrada més fer a tu?
13: La colchoneta.
2: Les colchonetes. Bueno, veig que els agrada tot, eh?
3: El dia...
2: Tu què?
14: I jo ara vinc aquí perquè la meva iaia viu aquí i m'agrada venir amb ella.
2: Molt bé, parla molt, eh? Tenim aquí un gran protagonista de la ràdio. Sí, també podem fer més grans, estem en directe, anem a entrar ara, Ferran, hem parlat amb aquests nens i nenes que són més petitons.
15: Mm-hmm.
2: Vinga, ara parlem amb el monitor de grans. Com et dius?
16: Gorka.
2: Gorka, estem en directe des de Calafell Ràdio i explica'ns una miqueta quines són les activitats que feu.
16: Bueno, avui estem fent les activitats de les atraccions, no? Hem estat a primera hora a les colchonetes i ara estem a les tirolines, aquí, superguai, els nens s'ho passen superbé.
2: Quines edats tenen? Els nens que estan amb tu.
16: Els nens que estan amb mi van des de 8 anys fins als 13-14, crec.
2: Molt bé. Què és el que més els agrada de les activitats que els hi oferiu?
16: Bueno, el dilluns, que és quan fem les atraccions, s'ho passen superbé. S'esperen tota la setmana per anar a les atraccions perquè s'ho passen pipa.
2: Clar, cada dia, pel que estic veient, feu una activitat diferent, no? Pel que veig, més o menys.
16: Sí. Per exemple, avui que és dilluns, toca les atraccions, un altre dia anem a la platja. Depèn del dia, fem una cosa o una altra. Sí. Yeah. Sí, bueno, en el meu cas, que faig parkour, doncs els ensenyo una mica.
2: Molt bé, això els agrada, eh, als nens?
16: Sí, els encanta.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé, bon dia.
16: Bon dia, igualment.
2: Doncs parlem ara també amb l'Isidre. Amb l'Isidre, aprofitem que està aquí amb nosaltres per preguntar-li. Ara després anirem a parlar amb altres nens i nenes. Isidre, bon dia.
17: Bon dia.
2: Què tal, com està anant aquest casal?
17: Doncs, bueno, aquí estem amb un munt de nens, com ja pots veure, i està molt bé, bueno, per la cara que fan els nens, jo diria que s'ho està passant força bé.
2: Doncs sí, tots estan explicant la bona experiència, no?, de passar-s'ho bé amb tantes activitats.
17: Sí, sí, veient, només mirant-lo, sí, que m'agradaria que es pogués veure per la ràdio, però bueno, podem descriure que uns estan al trenet, els altres estan saltant, els altres estan per aquí jugant, fent jocs, i bueno, tots estan ben entretinguts.
2: Els teniu dividits per grups, d'edat.
17: Sí, tenim tres grups, petits, mitjans i grans, i bueno, cada grup pues, té els seus propis monitors i van fent pues, diferents activitats cada dia, diferents.
2: Imagino que cada any heu anat augmentant, no? Cada vegada ven amb més nens i nenes.
17: I clar, mira, aquest any inclús tenim un grup que ens ve d'estrangers i bueno, pues, venen grups que també s'ho venen a passar bé aquí. I bueno, cada dia tenim també casals d'altres poblacions que venen aquí a passar-s'ho també bé. I bueno, cada dia tenim autocars i els monitors pues, aquí com a campions, boníssims.
2: A més, hem de dir doncs, aquest espai emblemàtic, no?, sota l'ombra dels pins, i que s'està molt bé, no?
17: Sí, l'avantatge que tens és que els nens estan tot l'any tancats, i les escoles, els gimnasos i les activitats que fan, i aquí estan a l'aire lliure com si estiguessin, diguéssim, al camp. És un espai que podem dir no semi, sinó natural, perquè estem en una pineda, estem a la sombra, estem molt segurs perquè estan, diguéssim, tancats a l'accés al públic mentre estan fent els casals, i llavors pues, aquí estan, pues, bueno, tenen una cascada, tenen un riu, tenen arbres, tenen un lloc per banyar-se, bueno, tenen de tot.
2: I tant, ja ho hem vist, em quedaria jo i tot, eh?
17: Home.
2: I tu també aquí, no? Tots...
17: Home, jo em quedo, jo no em moc d'aquí.
2: I hem vist, no?, que ara estan preparant, doncs, amb els nens i nenes d'aquest grup per fer les tirolines, que tenen molt d'èxit, no?
17: Sí, les tirolines és el que li agrada molt perquè, bueno, no sé si és perquè té una explicació antropològica, però ens agrada pujar-se als arbres i ens agrada, doncs, els nens... el xute d'adrenalina que es peguen aquí amb totes les atraccions, doncs quan arriben a casa, pues és el que van les pares també, que arribin molt, molt cansats i que s'estiguin tranquil·lets. I jo crec que aquí poden cridar, poden córrer, poden fer tot el que té que fer un nen. Tot.
2: I tant que sí. Doncs Isidre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. No sé si ens queda més temps, Ferran, crec que
1: sí, sí, tenim
2: hem arribat
1: temps.
2: Ja... Tenim temps. Podem
1: tenim
2: entrevistar
1: temps,
2: algun
1: encara.
2: Grupet més? Anirem
1: sí, sí,
2: caminant.
1: Sí, sí, cap problema. Encara tenim 8 minuts. 8 minuts més tenim, si
2: Vinga,
1: vols.
2: Tenim uns 8 minuts més, Isidre, per tant...
17: Ara anirem a parlar amb els mitjans i amb els grans.
2: Vinga, doncs ara ens estem adreçant, Ferran, caminant per aquí aquest Calafell Aventura, uh-huh, amb totes les instal·lacions que tenen aquí, com dèiem, no?, les tirolines, el cinema, també hem dit que els agrada molt.
17: Sí, també el cinema, i també hem posat un... circuit de Mur Amarillo, aquest, que se li diu Wipeout. No sé si perquè no se li posa un nom català, no? Si haurien de batejar-lo com a pista d'obstacles, no? I, bueno, aquí tenim, per exemple, uns nens que estan aquí a punt d'entrar al cinema.
2: Doncs vinga, anem a en Ferran, els hem entrevistat ara, vinga. Que veiem que estan a punt d'entrar. Un cinema 5D. Vinga, doncs anem...
17: Tenim la Ainhoa, que és la nostra monitora. Hola, Ainhoa.
2: Vinga, anem a parlar amb la Ainhoa, ens colem per aquí entre els nens. Hola, bon dia.
18: Hola, bon dia. Digue'm.
2: Ainhoa, veig que tens un gran grup de nens i nenes per entrar al cinema.
18: Sí, sí, tenim un grup, un casal, que ja és la que ho porta més per entrar al cinema, que és una de les atraccions que tenim aquí.
2: Molt bé, què és el que els ensenyeu, no, en aquest 5D, en aquest cinema, de què consta?
18: ¿Te puedo hablar en castellano?
2: Sí, sí.
18: Es que me defiendo mejor. Pues en el cine tenemos los asientos que se mueven, también te puede salir aire o agua, dependiendo de la película, para que te sientas más dentro de lo que se está reproduciendo. Y nada.
2: ¿Y les gusta, no?
18: Les encanta, a ellos les encanta. Estos creo que van a repetir como 5 o 6 veces. Vamos, de aquí ya no se van hasta...
2: Doncs anem a preguntar-los amb ells, aviam. Vinga, comencem per tu. Com et dius? No, com et dius?
19: Anne.
2: Explica'm, què t'agrada d'aquí, del cinema? T'agrada molt? Sí, els hi fa vergonya. A vegades quan posem el micro es tallen. Tu sí? Vinga, com et dius?
19: Eva.
2: Eva, d'on ets tu?
19: De Segur de Calafell. Muntanya a la calle Dàlia.
2: Molt bé. Explica'ns una mica, doncs, què estàs fent en aquest casal d'estiu, aquí al Calafell Aventura.
19: Pues me lo paso muy bien, pero no sé.
2: Quines activitats feu?
19: Cotxes de choque, cinema, tirolines, colchonetes...
2: I ara esteu fent cua per entrar al cinema 5D.
19: Sí.
2: Ja l'heu entrat, no?
19: Sí. Sí.
2: Expliqueu-me, què és el que veieu? Com és la pel·lícula que veieu aquí dins?
19: Pues hoy hemos visto al final esta, la que acabamos de salir y la... Sí, acabamos de ver una de terror, ahora también una fábrica de chocolate y la montaña rusa.
2: I bueno, ens deien, no?, la monitora, que es mouen els seients, oi?
19: Sí.
2: Com et dius tu?
19: Chiara.
2: D'on ets? De quin poble, d'on vius? Ai, que li ha entrat el riure. On vius tu?
19: En una casa.
2: Sí, però de quin poble? D'on ets? De Calafell, de Barcelona, de Cunit?
19: De Calafell.
2: De Calafell, molt bé. I què és el que t'agrada d'aquí, del casal? En general, de totes les activitats que feu.
19: Gritar.
2: Ai, cridar. Bueno, bueno. Vinga, parla tu aquí. Com et dius?
20: Lisandro.
2: A veure, què t'agrada a tu?
20: El cinema.
2: El cinema?
20: Sí.
2: I a part del cinema, quines altres activitats t'agraden més?
20: Les manualitats que fem.
2: Molt bé. I la tirolina, l'has provat?
20: Sí.
2: I què tal, com ha anat?
20: Molt bé.
21: Molt bé.
2: Sí?
20: Sí.
2: I d'on ets tu?
20: De Tarragona.
2: De Tarragona. I què fas aquí a Calafell Aventura?
20: Pues la meva mare treballa aquí a la Llistia i vinc aquí.
2: Molt bé, treballa aquí a Calafell, no? I vens aquí al casal?
20: Sí.
2: Molt bé, doncs que t'ho passis molt bé i gràcies.
20: Gràcies.
2: I crec que ens queda un minutet més per parlar. Com et dius?
22: Carla.
2: Carla, d'on ets tu?
22: De Barcelona.
2: I que, és la primera vegada que vens aquí al casal o hi has vingut altres anys?
22: És la mi primera vegada.
2: Molt bé. I què és el que estàs fent aquí? Quines activitats t'agraden?
22: La tirolina, el cinema...
2: El cinema molt, no? Perquè m'han dit que ho ha entrat moltes vegades, no? Sí? Molt bé. És la ràdio, això és la ràdio, nois i noies. Vinga, que aquí tenim...
23: Hola, papa i mama i abuelito!
2: Molt bé, vinga. Com et dius tu?
24: Jan.
2: Jan, d'on ets?
24: De Calafell.
2: Explica'm una miqueta què és el que t'agrada d'aquí del casal. Què és el que més t'agrada? Perquè ja...
24: Les tirolines.
2: Ah, tu has pensat molt, eh? Perquè això, quan ho penses molt, és perquè hi ha moltes coses que t'agraden, no?
24: Sí.
2: A banda de les tirolines, quina altra opció t'agrada més?
24: Els inflables.
2: Els inflables. Quants anys tenen, més o menys, aquest grup? A veure si els monitors i monitores em poden dir quina edat tenen, més o menys. Quants anys teniu?
24: Jo 8.
2: Tu 8. Entre 6 i 8 anys, eh? Com et dius tu?
24: Michel.
2: Michel, d'on ets?
24: De Barcelona.
2: De Barcelona. I com estan anant al casal?
24: Bé.
2: Sí? Què és el que més t'agrada a tu?
24: El cinema, les tirolines, tot.
2: A banda, feu amics i amigues, no aquí?
0: Sí.
2: Suposo que els que repeteixen ja us coneixeu i altres feu amics nous, no?
0: Sí.
2: Molt bé. Digues.
0: Jo he fet una amiga.
2: Sí? Molt bé. Doncs això està molt bé, fer amics i amigues. Tu també vols parlar? Com et dius?
0: Martí.
2: Martí. És que tenim molts, Ferran. Volen parlar tots. Martí, d'on ets tu?
0: De Calafell.
2: Què tal? Com va aquí al casal del Calafell Aventura?
0: M'agrada els autos de xoque i el cinema.
2: I el cinema, clar, estan aquí a la porta, tots esperant per entrar. Doncs Ferran, si et sembla, ja és moment de posar punt i final a aquesta connexió. Molts nens i nenes, adéu, tots diuen. Els ha agradat molt participar per la ràdio en directe, ja ho esteu escoltant.
1: Mare meva.
2: I ara estan fent aplaudiments perquè s'ho han passat d'allò més bé també doncs, parlant pels nostres micròfons. Isidre, posem punt i final ja, doncs, a aquesta connexió. Isidre, molt bon dia, si vols dir alguna cosa més.
17: Bueno, doncs bé, que estem aquí la mar de... A gust, ja veus, o sigui, no es pot estar millor. Ben acompanyats amb tots aquests nens i nenes que estan aquí passant-s'ho bé. Estàs aquí, estan aquí mirant-nos a tots perquè faran ara una activitat amb la València que està aquí. I, bueno, ja porten molts nens, haig de dir que repeteixen, ja porten, hi ha nens que ja porten 6 o 7 anys, venint cada any, i vull dir, al final les agafarem a estar de monitors.
2: I tant que sí, aniran creixent aquí amb vosaltres.
17: La València era així de petita, i ara és monitora.
2: I ara és monitora.
17: Clar.
2: És que bé. Vanessa, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, bé.
2: Què tal? Com està anant amb el grup de nens? Què és el que fareu ara?
4: Ara anem a saltar els inxables.
2: Molt bé. I s'ho passaran d'allò més bé, no? Aquí saltant, veig que tenen uns colors ja d'haver saltat, no?
4: Sí, d'haver saltat a les colxonetes ara, i ara directes a inxables, que hi ha un munt, i veuran que puguin disfrutar més, no?
2: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: Home, de res, a vosaltres.
2: Doncs ja hem acabat aquí aquesta connexió en directe, Ferran. Hem parlat amb molts nens i nenes, no pararíem perquè és molt gran, ja ho saps, el parc del Calafell Aventura.
1: I molts nens.
2: I doncs finalitzem aquesta connexió. Molt bon dia a totes i a tots.
1: Gràcies, Mireia. Gràcies als nens i nenes superengrescats avui, als monitors, als responsables també d'aquest parc d'atraccions, parc d'oci familiar al nostre municipi, el Calafell Aventura, on s'està fent aquest casal d'estiu.

0: Una aposta valenta i divertida, com ens agrada tot el que fan els Svetlana, el Roc i la Júlia. Aquesta ja fa temps que la van publicar, eh? Farà 2 anyets, potser ja, que passa el temps volant. Ai, carinyo, amb els Svetlana arribem a les 11:42 i arriba també la Sabel Gámez.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Un druida que passeja, una costa daurada i un veler que navega sobre cada taula a Calafell. Un actor mundialment conegut com el Russell Crowe, vist per la Costa Daurada, sempre genera curiositat. I en aquest cas, notícia. El mateix Russell Crowe, el protagonista de The Last Druid, aquesta superproducció internacional que compta amb més de 300 persones entre Sant Cugat i Rubí, ha triat Cunit com a refugi temporal. Un vell líder celta que lluita per salvar la seva gent a la ficció i un home que a la seva vida quotidiana cerca la senzillesa, l'autenticitat i el bon menjar. I aquí, en el bon menjar, és una història d'aquesta vida real s'acoloreix del tot que només tenen els millors moments, les millors postals que col·leccionem i guardem al nostre racó preferit. Entre escena i escena, el senyor Crown ha visitat el restaurant El Baler de Calafell, el Passeig Marítim, just davant d'un mar que sempre t'acompanya i et torna la pau que tots cerquem. Va arribar amb una reserva d'un grup nombrós, sense necessitat de catifes vermelles, sense fer el soroll que altres fan. Famolenc, això sí, amb ganes de tastar-ho tot. I la Rita López, que aquell vespre anava com de costum de bòlit, ni se'n va adonar de qui tenia assegut a la capçalera d'aquella taula. Perquè al Baler de Calafell tothom es tracta igual, com una estrella. Amb respecte, amb proximitat i amb aquella manera de fer que només tenen els llocs que estimen la seva pròpia història i les persones. I mentre arribaven les paelles, l'arròs caldós, el negre, les tapes generoses, el marís fresc, llamàntols, gambes, escamarlans, navaixes, samborinyes i fins i tot el millor vi de la casa, aquell de 116 euros i sobretot el flam de la iaia Isabel, el millor flam casolà que he provat i he provat molts, el grup somreia, compartia, celebrava, gaudia, perquè el Baler de Calafell no només es menja, s'hi viu, es somriu, es celebra i es gaudeix. Què hi ha en aquest racó de la Casta Daurada que sedueix fins i tot a un actor acostumat al millor del món? Potser és la seva llum, la llum que porta tot el personal. Potser és la manera com el mar de Calafell s'apropa i t'apropa. O potser és que quan un lloc de cuina amb el millor producte i sobretot amb l'ànima, et sedueix, et recorda i et recorda per què tens els 5 sentits. Així que, si algun dia voleu sentir-vos com una estrella, la que sou, no cal una càmera ni un rodatge internacional. Només cal anar al Baler de Calafell, deixar-vos emportar per les onades de cada plat, que us portin al mar a taula i després simplement navegar el moment. Perquè el Baler de Calafell, mentre el sol cau i la brisa us acarona, tot es veu diferent, mirant i veient el mar amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Ara mateix, 11 minuts, arribem al punt de les 12 del migdia. Moment d'entrar, com cada dilluns, a les xarxes socials. Això és Influents, perquè les xarxes socials també poden ser un altaveu per la música i per la nostra llengua. El nostre convidat d'avui n'és un bon exemple. És músic, és cantant, creador de continguts, i ha fet del català el seu segell d'identitat, tant a les seves cançons com als vídeos que comparteix cada dia a les seves xarxes socials.
2: Coses que potser no sabies de cançons.
3: Avui, la cançó per reviure.
2: La curiositat d'avui és molt senzilla i ràpida. Tu vols salvar la vida d'algú? Has de fer un RCP i no saps com? Si tens davant algú que necessita una reanimació cardiopulmonar, segurament pensis:
4: sisplau, mantingue't en vida.
2: Doncs aquest és el títol de la cançó que has de fer sonar en el teu moment de rescat, literalment. Aquesta cançó dels Bee Gees té exactament 104 BPM.
1: Doncs aquest que escoltem és un fragment de tants i tants vídeos que el Julen penja a les seves xarxes socials. Julen, molt bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, encantat de parlar amb tu, d'escoltar-te. Doncs bé, volíem parlar sobretot primer, abans de tot i per trencar el gel, parla'ns una miqueta de qui és el Julen, per aquells que no et coneixen. Julen.
5: Doncs jo sóc músic i sóc creador de contingut. Porto fent cançons i música realment molts anys. Sí que és cert que m'hi estic dedicant de forma més professional des dels últims 4-5 anys. Vaig començar a fer cançons pròpies i a publicar-les en un primer disc. I a nivell de creació de contingut, doncs, també és això, el que faig és divulgació musical, experiments musicals, jocs creatius, versions, però també cançons pròpies, i molta, sobretot molta interacció amb el públic que em segueix tant a les xarxes com als concerts, i fer cançons de la mà del que m'explica la gent.
1: Clar, hi ha un moment en què dius, bé, això és un gran aparador, no?, per fer promoció, i a part de compartir continguts, també per presentar els teus projectes musicals.
5: Sí, exacte. De fet, les xarxes serveixen moltíssim per fer això, justament. És a dir, per connectar amb la gent abans d'arribar que algú connecti a l'escenari, a través d'un concert, i aquesta fase prèvia, de vegades que passa que la gent et coneix a partir de les xarxes. Llavors, és l'espai que em serveix per poder mostrar què m'agrada fer, poder fer les meves cançons de forma superlliure i superpropera i connectar amb les persones, sí.
1: A part de presentar això, de parlar dels teus projectes, quin és el tipus de creacions que comparteixes a les xarxes? El tipus de continguts?
5: Doncs a les xarxes vaig variant segons l'any i segons la temporada i una mica el que vaig fent. Vaig començar fent, de fet, els primers continguts que es van fer més virals, podríem dir, i la gent em va començar a seguir, va ser perquè feia una mena de paròdies musicals, agafava estils de grups de música catalans que la gent coneixia i feia una cançó què hagués passat si aquell grup en concret, doncs, si els Catarres o si Charango o si Oques Grasses o si Manel estiguessin fent una cançó sobre una temàtica concreta. Temàtiques quotidianes que, de fet, la gent em proposava a través de les xarxes, a través dels stories i de missatges, em proposaven, doncs, fes una cançó sobre la pizza amb pinya o fes una cançó sobre els lloguers a Barcelona, sobre independitzar-se, sobre, bé, lligar al supermercat, d'una mica de tot, i agafava aquests conceptes i els convertia en cançons imitant estils musicals. Vaig començar amb això, vaig seguir fent molt contingut també audiovisual de la mà de l'APM, d'Alguna Pregunta Més, també. Fèiem remix a partir dels típics talls i mems del programa, i llavors després jo he seguit fent molt contingut musical. Ara el que estic fent recentment, sobretot, és més en relació amb una miqueta de divulgació musical, parlant, com el que posava abans, curiositats musicals, coses de cançons que potser no sabíem, no? Doncs des de l'origen de la cançó de la sintonia de Plats Bruts fins a les melodies que sonen els nets i transports públics de Barcelona, passant per això, per una reanimació, no?, un RCP, doncs una mica de popurrí de contingut de curses musicals, i després moltes d'aquestes coses també les acabo lligant amb justament les meves cançons, és a dir, fer cançons a partir d'experiències que agafo de la gent del carrer o de la que la gent em comenta, una mica de tot.
1: A mi el que més m'ha enganxat i em més m'ha sorprès, no?, dels teus continguts és que fas cançons. Jo no sé si és tan senzill, tan fàcil fer una cançó, sobretot aquesta base musical, com aquell que fa, no sé, un pastís en el forn, no? Perquè ho fas amb un tres i no res, o això hi ha molta feina d'elaboració al darrere?
5: Realment hi ha molta feina d'elaboració. És cert que avui en dia tenim unes eines des de casa, no?, un estudi casolà, que això et permet, doncs, fer molta feina amb molt menys temps, que abans potser s'havia d'anar, doncs, a diversos estudis de gravació i s'havia de passar per uns processos molt més lents i molt més llargs, més feixucs, i ara és cert que tot va molt més ràpid, tot i així, res és tan ràpid com el que sembla a les xarxes. Clar, ja sí que ho plantejo més com un joc, i és cert que hi ha coses que vaig bastant ràpid, però la feinada que hi ha al darrere no és d'una tarda, sinó d'uns quants dies, sí, sí.
1: Dèiem que aquest és un gran aparador, suposo que a través dels seus continguts a les xarxes socials, doncs molta gent t'ha anat coneixent, no? I que no ho havia fet abans a través dels teus altres projectes.
5: Doncs sí, totalment, totalment. De fet, em passa una cosa que també m'agrada molt, és que quan faig concerts hi ha molta gent que ve de públic que em ve a conèixer per les, és a dir, que em coneix per les xarxes, no per les meves cançons, i llavors, clar, ve una mica com obert de dir, val, a veure què em trobaré, perquè m'ha vist fent vídeos de divulgació, m'ha vist fent versions, fent altres coses, i t'escolta, ens trobem això, a un teatre, a una sala o un festival, i la connexió és molt xula, perquè hi ha gent que, això, que ve del món de les xarxes, i de sobte, doncs, les meves cançons en un aspecte molt diferent que trobar d'un escenari. I això a mi també m'agrada moltíssim.
1: Quin és el tipus de seguidor que tens? Quin és el perfil de les persones que segueixen a les xarxes socials?
5: Doncs és bastant variat, la veritat. És allò que pots anar mirant estadístiques de les xarxes realment, i hi ha com una mena de bueno, bé, et surten com uns anàlisis que fan, doncs, Instagram o TikTok o el que sigui, i vaig veient que és realment variat. Sí que predomina, sobretot, gent d'entre uns 30-40 anys, és la gent que més em segueix, potser, però hi ha bastant de tot, i els concerts també passa, perquè hi ha cops que venen adolescents, però també venen famílies, de sobte, o ve una parella de 40 llargs, vull dir que és bastant variat, cosa que també m'agrada, que no sigui només de joves o només de tal, o sigui, és una cosa que també m'agrada molt, poder arribar a tothom.
1: Ara estem escoltant una cançó que es titula Mario Kart, i em permetem que la pugi una miqueta.
4: És impossible estar més enamorat.
1: Amor, o potser no, és un EP de 5 cançons. Aquesta es titula Mario Kart. És, doncs, tot això ho publicaves ara fa poques setmanes enrere. Quin és aquest projecte? Què ens vols explicar d'aquest projecte musical, Julen?
5: Doncs aquest EP, aquest petit disc, Amor o potser no, va néixer d'això, justament d'agafar 5 cançons, entre elles molt diferents, però que totes 5 parlen de l'amor i el desamor des de perspectives completament oposades. I m'ho vaig plantejar una miqueta com un joc, tant a nivell lletrístic com a nivell musical i de producció. Clar, dic amor o potser no, perquè de vegades tenim al cap, no?, els grans clichés de l'amor, les grans cançons d'amor, d'aquest romanticisme tan enganxifós, igual que les grans ruptures, de vegades sembla que hagin de fer un drama. I amb el disc procuro que hi hagi una mica de tot. És a dir, sí, fem cas aquests referents tan evidents, no?, musicals d'altres èpoques i altres estils, però també posem una miqueta del que és una relació, doncs, des de la rutina i les coses que et posen nerviós a la parella, o el que pot ser una ruptura feta una mica com de pel·lícula, amb dramatisme, com si fos Els Miserables, de sobte, com si fos un himne de la ruptura per tallar amb algú que està carregat de red flags, de línies i banderes vermelles. És com un joc de cançons. M'agrada explicar que són com 5 universos diferents i 5 parts com de 5 prismes diferents des d'on visualitzar les relacions. I sobretot començant per riure de mi mateix a l'hora de fer les pròpies cançons. Molts cops se m'ha dit que han sucrat a l'hora de fer cançons d'amor, doncs saps què? Posem-hi 3 tasses, si convé.
1: De fet, hi ha una col·laboració amb el Miqui Núñez en la tercera d'aquestes 5 cançons que es titula M'he enamorat. Com ha estat aquesta col·laboració amb el Miqui Núñez?
5: Doncs va ser una col·laboració que gairebé que ens la es va donar, diguéssim, fruit de les casualitats i d'haver-nos anat trobant en diferents contextos de concerts, de festivals, d'esdeveniments, i sempre diem, ostres, hem de fer alguna cosa junts. I ja fa un parell d'anys, jo aquesta cançó la tenia publicada abans del meu primer disc, la cançó ja existia, el M'he enamorat. I va haver-hi un dia que va venir a casa i em va dir, posem algun vídeo per les xarxes, anem a fer una versió d'algun tema, o què farem? Li vaig ensenyar aquesta cançó meva, li va agradar molt, va dir, ostres, és que a mi és tal qual el que em diuen, això, que sóc molt ensucrat, que no sé què. I vam fer una paròdia, un vídeo paròdia de mig minut o un minut, en el que cantàvem aquesta cançó de M'he enamorat de tu, com si fóssim dos adolescents, i de fet parlàvem dels nostres amors adolescents, de les inseguretats, de les papallones de l'estómac. I aquest vídeo es va fer molt, molt viral, i de sobte tothom va dir, escolteu, deixeu-vos de tonteries i de bromes, feu-la de veritat, graveu-la en sèrio, que la volem sentir. I així va ser, vam dir, va, doncs ja trobarem l'oportunitat. I clar, en aquest disc, que es titula Amor o potser no, I li vaig dir, Miqui, si no la fem per aquest disc, no sé quan la farem, així que l'hem de gravar ja. I així va sortir.
1: De fet, hi ha una quarta cançó que es diu, es titula Red Flags, que de fet aquestes Red Flags les tens molt presents en els teus continguts a les xarxes socials, oi, amb aquests vídeos?
5: Doncs sí, de fet, aquesta cançó de Red Flags, a més va ser molt divertit fer-la perquè partíem sobretot de... Clar, una cosa que em feia gràcia fer és una cançó de ruptura en la que el que hi explica la història, no? En aquest cas està com en primera persona, com ho faig gairebé tot, però no perquè sigui una història meva, sinó perquè m'imaginava com qui ho explica en primera persona, que de sobte, la que fa un clic i veu en l'altre, amb qui està, veu un seguit de coses tan negatives que diu, és que t'he de fer fora de la meva vida, t'he d'expulsar, no? Com diu la lletra, diu, el teu contracte ja ha expirat, tot, la subscripció t'ha caducat, no? Com de, això s'ha acabat i has de fer fora algú. I clar, les xarxes socials que vaig fer és omplir el meu canal, els meus canals, de vídeos en els que jo em convertia en com l'anticupido, que m'agrada dir. És a dir, no? El cupido és la figura aquesta, no? Que acaba amb les fletxes d'amor, no? Enamorant a persones. Doncs jo feia al revés. Jo apareixia en situacions de parella on algun dels dos havia de detectar aquestes red flags, aquestes línies vermelles, jo apareixia al darrere, com si fos un ésser màgic, tot de vermell, amb una bandera vermella ben grossa, com si fos també justament dels Miserables, i em dedicava a trencar relacions, a dir, mira, per aquí no es pot passar, aquí un dels dos ha de marxar.
1: I on t'ha de portar aquest projecte, Amor o potser no? Què és el que vols que passi amb aquest àlbum o en aquest EP?
5: Doncs el que més il·lusió em fa d'això és poder-ho presentar als escenaris. És una cosa que m'encanta, és a dir, poder fer cançons, publicar-les em fa molt feliç, però hi ha una cosa que va més enllà, que és poder fer els concerts. I, de fet, hem fet 3 concerts de presentació perquè ho hem convertit en un espectacle. És a dir, el disc són les 5 cançons i punt, però això a l'escenari deixa de ser un concert per convertir-ho en un espectacle que també està una mica teatralitzat. M'acompanya una banda de 3 músics més. Portem tot un show pensat, que és bastant divertit, ens ho passem molt bé, fem participar al públic. Hi ha una cosa molt, molt particular, que és que faig una cançó en directe, compong una cançó en directe amb una història d'amor que m'expliqui algú del públic, la típica parella doncs, que vulgui explicar la seva història, ve allà, m'ho explica i els hi faig una cançó en directe i allò surt com surt i ens ho passem molt bé, és molt divertit. I això, hem fet 3 concerts de presentació, hem fet a Barcelona, a Cruïlles i a Térmens, i ara el que sempre van és justament doncs, la gira de tardor-hivern del 26 i ja pensant en 2027. Mm-hmm. Així que tot just ara parlant això amb sales, teatres, ajuntaments... I, de fet, faig una crida. Qui vulgui que vingui, doncs estaré encantat de venir a cantar aquest Amor, o potser no.
1: Parlant de concerts, recordo que el teu pas per Calafell, una primera vegada, recordo, amb la Damaris Gelabert, aquí a la platja.
5: Sí, tant.
1: I també
5: i tant.
1: Una nit, ara que justament comença aquesta setmana la festa major del poble de Calafell, doncs al peu del castell també et recordo una nit allà dalt de l'escenari. Vull dir que has passat per Calafell diverses vegades ja.
5: Doncs sí, tant i tant. A més això, en 2 contextos tan diferents, amb la Damaris Gelabert, amb un concert, clar, familiar, i amb el meu primer disc, quan vaig venir amb tota la banda, sí, exacte, a format festa major, concert de nit, a saltar i a ballar. Sí, ara m'encantaria tornar amb aquest nou espectacle, que tampoc té res a veure, ni amb una cosa ni amb l'altra, que és això, per sales i teatres o per públic assegut, una cosa molt més propera.
1: Doncs els programadors d'aquests concerts, que es tinguin ben present el Julen i amb aquesta proposta, Amor o potser no. Tornant a les xarxes socials i per anar acabant aquesta entrevista, quina és la teva valoració que fas del moment actual d'aquestes xarxes socials, dels continguts, quan hi ha molta varietat amb moltes persones que es dediquen a això, a fer a creadors de continguts? Com veus tu el futur de les xarxes?
5: Mira, sincerament, no en tinc ni idea. M'encantaria saber-ho perquè voldria dir que podria planificar la meva feina. Però és un enigma constant la forma en què sentim que ens hem de reinventar constantment per fer contingut a les xarxes. Perquè és un espai molt xulo, que permet molta creativitat, que és divertit, que cada cop fem més xarxa entre els mateixos creadors i creadors de contingut. Però també és cert que és un espai ple de continguts tan diferents i on hi ha tanta, diguéssim, entre cometes, competència a l'hora de cridar l'atenció i de voler... que la gent vegi els continguts, que és complicat realment, perquè ja no és un tema nostre entre nosaltres, com a creadors de contingut catalans, no és que ens sembla competència, ni molt menys, perquè al final doncs, també no hi ha tants que fan del seu sector. Però sí que és cert que l'algoritme és una cosa complicada de gestionar, que a més no et beneficies si fas contingut en català, que tens tantes altres coses i altra gent que fa coses tan treballades, perquè, pues, no sé, hi ha molta creació de contingut que ve de fora de Catalunya, que també doncs, compta amb uns recursos i amb una audiència i amb unes subvencions que també els ajuden, no? Per tant, nosaltres ho tenim difícil, però alhora, la bona part és que a nivell de creació de contingut a Catalunya, crec que ens sembla tan gustat uns i altres, i això sí que ajuda.
1: I a més t'obliga a reinventar-te, no?, per anar variant i fer continguts diferents i que no sempre sigui el mateix, no? També a darrere hi ha molta feina abans d'elaborar cada contingut.
5: Totalment, totalment. Sí, sí, és un constant d'anar pensant com reinventar-te. Hi ha una cosa que és, sí, per arribar a més gent, no?, o per aconseguir que al final, doncs, com deies, és un aparador i doncs, em pot donar concerts, em pot donar feina a un lloc o altre. Però també hi ha un punt de repte personal, de dir, ostres, mira, si hi ha algú que m'ha volgut seguir i li ha agradat el que faig a nivell musical, a nivell creatiu, no vull que qui m'està seguint ja, no vull que s'assebi o que es cansi, no? De dir, ostres, no, jo vull seguir oferint la millor versió de mi, el contingut més interessant que pugui, el que jo voldria aconseguir. És a dir, jo molts cops ho penso, quan faig contingut penso què li agradaria a mi o què li agradarien als meus amics o què li agradaria a la meva família, no? Què voldrien veure de mi? Intento mostrar això.
1: Julen, per últim, com t'han de buscar les xarxes socials aquells que encara no et segueixin?
5: Doncs a les xarxes socials soc Julen_music, perquè, clar, Julen, tot i que no és un nom gaire comú a Catalunya, com que al País Basc també en són molts, estava agafat, per tant, Julen_music, i a Spotify també poden buscar com a Julen. Sí, sí.
1: Doncs, Julen, gràcies per aquest temps, per aquesta entrevista, i tant de bo aquest projecte Amor, o potser no, o d'altres, et portin ben aviat aquí a Calafell. Una abraçada i gràcies per
5: atendre'ns. Moltes gràcies, serà un plaer venir. Gràcies.
1: Gràcies, Julen, fins aviat.
6: Això és una

0: Això es diu M'he enamorat. És el Julen, al costat de Mique Núñez, en aquesta col·laboració que trobareu en aquest EP, Amor o potser no, del Julen, que ens ha presentat ara fa un moment en aquest espai Influents, també perquè sempre ens agrada parlar de les xarxes socials i d'aquests continguts i dels seus creadors, dels seus influents. Els dilluns aquí a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. Arribem a les 12 i 9 minuts en directe. És moment de fer una nova aturada publicitària. Tornem de seguida moltes coses per compartir aquí en el 107.9 de la FM fins la 1 en punt del migdia. Quan tornem de la publi, tindrem l'espai de salut. Avui parlant novament amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui parlarem d'incapacitat temporal. També des de l'Emergents, amb el David Burillo, entrevistem a Dani Six i Isket. En el semàfor de l'estiu, com sempre, tres notícies. Amb els tres colors del semàfor, valorarem amb aquests tres colors algunes de les notícies de les últimes hores. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí, tot a l'Obert per Vacances. Com sempre, gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. No us mogueu gens, ni un dit. Tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv,
4: a calafell.tv
3: i a la nostra aplicació.
4: I a la nostra aplicació.
3: Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
4: En directe.
3: Aquí i ara...
5: Calafell Ràdio.
3: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
5: Sent Calafell, allà on siguis.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari. Les tardes musicals de...

0: és que totes, eh? No hi ha cap ni una que no funcioni. Les col·laboracions de David Guetta amb l'australiana Sia. Aquesta és una de les últimes. És el Beautiful People que hem recuperat. Una cançó que ja es publicava fa uns mesos enrere.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
0: Doncs hem arribat a 2:15 d'una del migdia. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Sempre ens podeu escoltar a través de la freqüència modulada 107.9 o a través de la nostra emissió online. I cada dia de l'Obert per Vacances tenim emergents. Aquest espai que aquesta passada temporada regular us despertava tots els dissabtes al David Burillo amb música, amb músics i amb propostes emergents del panorama musical català. I avui els protagonistes, l'entrevista que recuperarem i que ja es va emetre des de l'emergent ja fa mesos enrere, és l'entrevista a Danny Six i Izkid. Ens presentaven el seu projecte musical.
2: I com sempre, això va de conèixer artistes emergents i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui, atenció, perquè parlarem amb el duet que posa so a la nostra sintonia. Parlarem amb Danny Six i Izkid. Ens presentaran el seu nou tema, però abans sentirem el que és la seva batxata Kit Kat.

0: Dani Sixi Izkid, molt bon dia.
1: Hola, com estem?
2: Bon dia.
0: Venim de sentir KitKat, un tema que ho està patant fort, i en breu sentirem el vostre nou senzill, Tantes, que tot just es va estrenar ahir. Per qui no us conegui encara, qui són Dani Sixi Izkid? Expliqueu-nos una mica el vostre projecte.
1: Bueno, nosaltres som dos col·legues de tota la vida, literalment, que som d'aquí del Maresme i vam començar a fer música perquè ens mola. Va començar a sonar una mica la flauta i vam començar a fer alguns concerts i tal, i la veritat que ara pues, anem a dir que tenim una petita carrera musical i bueno, la veritat que anem fent i molt contents.
0: Perquè, de fet, com deies ara, vosaltres dos sou amics de tota la vida i, si no m'equivoco, tots dos sou de Tallà, del Maresme. Abans de formar aquest duet, però, vau iniciar els vostres projectes personals per separat. Què us ha portat a la música? Expliqueu-me tots dos d'on us neix la idea de crear, doncs, primer el vostre projecte i després aquest en conjunt.
2: Sí, realment el primer projecte que vam tenir també va ser conjunt amb un altre col·lega. Teníem un grup i que es deia Three Places, que era un col·lega també de Tallà. I al final tot neix de que al final portem tota la vida compartint música i compartint gustos. Els nostres pares ens han posat música tota la vida i és una cosa que ens ha acompanyat sempre, i això als 18 anys, de fet, va ser el Pau que li van regalar un micro i va ser com, anem a gravar un tema. Bueno, va ser una odissea perquè al final no tens ni idea com et graves ni què has de fer, però sabíem que volíem gravar alguna cosa, volíem gravar. I del 2018 fins a dia d'avui doncs, hem passat per això, projecte conjunt, de grup, després per separat, cadascú va fer, bueno, crec que vam estar un any traient temes sols, i després, a finals de 2023, va ser quan va començar Dani Sixi Izkid, que és el projecte com a duo, i, bueno, aquí estem.
0: Perquè el 2023, com deies, presenteu el vostre primer projecte, l'àlbum Estem Vius. El 2024 vau publicar un segon EP, Sopo i Baixo, i l'any passat ens vau publicar també un altre EP, Tot Torna. Ens esteu una mica mal acostumant a publicar un EP per any. Aquest any fareu algo igual o què?
1: Bueno, justament aquest any venim ja una mica sobresaturats de fer aquests EPs. Clar. Perquè trenquen una miqueta el cap, i llavors aquest any, en principi, la idea és treure molta música, perquè seguim tenint totes les ganes de fer-ho, però més com a format single, és a dir, anar traient senzills cada mes, mes i mig, més o menys, o cada dos mesos, però bastant sovint. I ja cap a l'any que ve ja plantejar un projecte més sòlid, ja més enllà d'un EP, sinó un àlbum amb cara i ulls, amb tot un univers imaginat per nosaltres. Llavors aquest any és més freestyle i anar traient temes.
0: Bueno, però per tant podem estar tranquils de que anireu traient temes sí, cada tant. Molt bé. Deixant els EPs de costat, arriba el bon temps i cada cop queda menys per l'estiu, i és època que segurament vosaltres gaudiu moltíssim perquè teniu molts concerts i festivals previstos. On us podem venir a veure? Quin dels concerts potser podeu començar ja a destacar d'algun cartell que sortiu?
2: Pues mira, ara a l'estiu, a l'agost, fem el Branch de Barcelona, que això està molt bé. Tenim diversos amics que van, que al final el Branch no deixa de ser un festival de techno i tot plegat, però aquest any han apostat també per artistes com nosaltres, i serà algo molt interessant que creiem que serà divertit. I ara quan... Bueno, encara no hem publicat cap data, però no ho sé. Bueno, no sabem si es pot dir, perquè hi ha festes majors que et diuen que potser ho avancis i tot plegat, però que si estan atents a les nostres xarxes ho veuran en breus, que ho publicarem, i segur que sabran on poder anar.
0: Doncs, per tant, haurem d'estar pendents a les vostres xarxes socials. Ara sí, parlem del més important. Heu vingut a presentar el nou vostre senzill, Tantes. Sí. Què voleu transmetre amb aquesta cançó?
1: Bueno, és com el primer tema, ja enfocant, anem a dir, a època estiu. És una cançó que volíem treure inclús més a prop del bon temps, però
2: ens
1: cremava aquest tema, el portàvem a aguantant ja uns mesos, el vam gravar l'any passat, i tal com el vam gravar vam dir, això 100% és per l'estiu. I creiem que ja és bona època. De fet, avui ja tenim un sol espectacular, o sigui que ja comença a sonar perfecte això pel temps que fa. Llavors, bueno, hem plantejat un bon videoclip, una bona producció, i esperem que el tema agradi.
0: Clar que sí. Doncs, nois, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio. Us desitjo molt èxit amb aquest nou tema i amb tots els projectes que vinguin. I res, una abraçada. Moltes gràcies, nois.
1: Moltes gràcies.

Doncs aquesta és la cançó que Danny Sex i Skate publicaven cap als voltants del mes d'abril i que el nostre company, el David Burillo, des de l'Emergents els hi feia aquesta entrevista. Però és que, clar, han passat els mesos, ja dèiem, estem recuperant entrevistes fetes en els últims mesos des d'aquest espai. Doncs actualment Danny Sex i Skate tenen nova proposta musical que també pots escoltar aquí a Calafell Ràdio. De fet, ens quedarem amb ella. Es titula Que s'aturi el temps. M'acabo.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquest estiu ens remullem junts. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
2: En punt, 3 quarts d'una del migdia. Gran final de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns, dia 13 de juliol de 2026. Vinga, anem a valorar amb 3 notícies diferents, doncs això, amb els 3 colors del nostre semàfor. Doncs la notícia vermella, la negativa del dia, o una de les tantes negatives del dia, la de color groc que es troba al mig, que ni fu ni fa que entre el bé i el mal, i a veure què situem en el color verd, la notícia positiva del dia. Que a vegades també ens costa de trobar, eh? Vinga, anem pel color vermell del nostre semàfor, que parla sobre els incendis d'Aiguamúrcia i sobre el seu origen, que hi ha indicis que han estat provocats. Mossos i agents rurals investiguen les causes del tercer foc en una setmana en aquest municipi de l'Alt Camp i de moment no hi ha hagut cap detenció. Doncs com deien, els Mossos tenen aquests indicis de que es tracta d'un incendi provocat, ha assegurat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, sobre les causes de l'incendi d'Aiguamúrcia de l'Alt Camp, que crema des d'aquest diumenge novament. La consellera ha comparegut aquest dilluns al matí per informar de l'evolució del foc, que és favorable, ha ressaltat, tot i que encara cal estar alerta de possibles focus secundaris. Per això s'ha fet l'evacuació de diversos nuclis habitats de Querol. Preguntada sobre si altres 2 incendis que ja s'havien declarat en els darrers dies al mateix lloc també poden ser provocats, Parlon ha dit que hi ha indicis que poden haver estat provocats i no ha descartat que pugui ser la mateixa persona. Tot és molt indiciari, diu, ha afegit la consellera, que ha remarcat que els Mossos d'Esquadra i els agents rurals estan treballant en la investigació. A partir d'aquests indicis, de moment, no s'ha fet cap detenció. Doncs sobre els incendis, i a més que hagin pogut estar declarats, doncs, intencionadament, doncs, per això l'hem situat en el color vermell del nostre semàfor de l'estiu. I en el color groc del nostre semàfor, avui parlem de l'eclipsi solar, que també es viurà des del rellotge intel·ligent. Estem parlant de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, en uns dies, que també té una vessant tecnològica. D'una banda, el projecte Solaris, impulsat des de Catalunya, convida la ciutadania a participar en un estudi científic mesurant a través de rellotges intel·ligents com reaccionen al ritme cardíac, la respiració durant el fenomen. L'objectiu és saber fins a quin punt aquest fenomen pot tenir repercussions en el nostre cos. Sobretot amb aspectes fisiològics o emocionals. I, paral·lelament, l'aplicació Solar Eclipse Timer ajudarà els observadors amb avisos sonors i notificacions al rellotge per indicar el moment exacte de cada fase de l'eclipsi i recordar quan cal protegir la nostra vista. Doncs avui, en el nostre semàfor de color groc, hem situat aquestes aplicacions que faran, doncs, que aquest eclipsi del 12 d'agost sigui tota una experiència. I anem pel color verd. També seguim parlant de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les comarques, on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i del sud de Ponent registren actualment un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. A Lleida, l'efecte és més evident perquè l'ocupació hotelera ja supera el 90% en una setmana que habitualment és una de les més fluixes de l'any. La paeria prepara un ampli dispositiu dispositiu per atendre 10.000 visitants que preveu que se desplacin per veure aquest eclipsi el pròxim 12 d'agost. Doncs aquestes són les notícies dels tres colors del nostre semàfor de l'estiu.

0: Com ens agrada aquesta cançó? Birds of a Feather és la cançó de Billie Eilish.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: Últims minuts a l'Obert per Vacances d'aquest dilluns 13 de juliol. Són les 12 i pràcticament 54 minuts. Doncs vinga, anem a repassar, anem a explicar-vos les activitats programades des de l'agenda municipal, l'agenda cultural, per avui, també per demà dimarts, avui dia 13, a partir de 4:45 de la tarda, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segut de Calafell, un tastet familiar d'estiu, el taller de màgia, per aprendre trucs i jocs de mans, per estimular la creativitat i la confiança, activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Places limitades, però atenció, perquè no cal fer inscripció prèvia. I demà dimarts, dia 14 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, un bany de música. Activitat gratuïta a la plaça del Manila. Concert amb Santa Cecília School a les 7 de la tarda, plaça del Manila. Demà dimarts per la tarda. I demà per la tarda, 7:45 del vespre, dintre de la Festa Major del Poble, hi haurà el relleu de les pobilles i dels hereus de Calafell 2026. A la plaça de Catalunya, a partir de 7:45 del vespre, aproximadament. Són activitats prèvies a la celebració de la Festa Major del nucli del poble de Calafell. Recordem que engega aquest dimecres. I demà dimarts, terror a la fresca. Black Phone, a partir de les 10 de la nit, activitat gratuïta al parc de la Sínia. Una projecció recomanada pels majors de 16 anys. Un nen és segrestat per un assassí i tanca en un soterrani i el tanca en un soterrani insonoritzat. Un telèfon desconnectat comença a rebre trucades de víctimes anteriors. Doncs aquest serà la projecció, la pel·lícula de terror demà a la nit, a les 10, en el parc de la Sínia, Black Phone. No us ho perdeu, terror a la fresca. Doncs aquestes són les activitats que podeu consultar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. Doncs vinga, anem tancant edició de l'Obert per Vacances d'aquest inici de setmana, avui dilluns, dia 13 de juliol de 2026. Salutacions d'Alfa Ramboquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que també participen i fan possible aquest programa, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ara a la una, una selecció de música en la nostra llengua en català i a partir de 2:45, l'informatiu migdia amb l'actualitat del dia de Calafell, de la comarca, el Camp de Tarragona i també notícies generals amb la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esforços. Demà l'Obert per Vacances torna a partir de les 11 del matí fins la 1. Gràcies, salutacions al Ferran Boquet. I amb què marxem? Doncs marxem amb David Guetta, amb Teddy Swims i amb Tones and I i amb una cançó que es diu Gone, Gone, Gone. M'encanta. Fins demà, que vagi bé aquest dilluns.

0: Uber per vacances.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

El millor dels 80 i 90 t'esperen. Tota la música exclusiva d'aquells temps que no et deixaran indiferent. I see you comb your hair. Diumenges de 12 a 1 del migdia, de la mà de Duar Abbas.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: com alguna...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
3: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 13 de juliol.
2: Les notícies de Calafell.
3: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment aquest dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició que s'allargaran durant tota la setmana. En parlem en uns minuts, abans altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres de Calafell Park, que es faran durant l'estiu tots aquells trams de vorera que resten per completar. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. El Vendrell dona el tret de sortida al 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, centrat en el violoncel. Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà fins dimecres. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. El Banc de Sang vol arribar a les 40.000 donacions durant l'estiu per cobrir les necessitats als hospitals. Recalquen que cal sang i plasma. S'han organitzat col·lectes en llocs emblemàtics, refugis climàtics i zones turístiques. L'eclipsi total de sol dispara les reserves turístiques a Tarragona i l'Ebre i a Lleida frega el ple hoteler. El sector turístic confia que el fenomen serveixi per projectar el territori més enllà d'una jornada d'alta ocupació. El titular esportiu amb David Bonillo.
4: Avui en els esports obrim la vista amb la paraula esports i parlem del grup de bastons Calafell, de tota la condició física que es necessita per fer aquestes danses.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició, que s'allargaran durant tota la propera setmana. Després d'haver viscut la festa major de la platja al juny, el nucli històric agafa el relleu amb un programa dissenyat per a totes les edats. El programa d'actes d'enguany combina activitats de caire tradicional organitzades per entitats locals, com els gangalats, paterols i la bota, amb propostes musicals i familiars per a tothom, també amb l'organització de l'Ajuntament de Calafell. El dimecres 15 de juliol, el pregó piromusical i ball. Actes centrals que comencen el dia 15 de juliol a la tarda. A més, els petits podran gaudir de l'espectacle infantil de refrescos a la plaça Cal Cubano a partir de les 7 de la tarda. El moment clau de la jornada serà a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, on es celebrarà el pregó de festa major i el lliurament del Premi al Terròs o la Terrossa de l'any. En acabar, el cel de Calafell s'il·luminarà amb un gran espectacle piromusical llançat des de la falda del Castell de la Santa Creu a càrrec de focs artificials a Estalella. Es recomana al públic situar-se als pàrquings de la Bòbila. La nit clourà amb el gran ball de festa major, amenitzat per l'orquestra Encència. Hi haurà cultura popular i correfoc com a plat fort. Durant els dies següents, el municipi s'omplirà d'activitats familiars, amb diferents activitats per gaudir durant tot el dia. El punt final de la setmana festiva arribarà el 19 de juliol, amb la celebració dels versots i del correfoc a les 9 de la nit. L'acte comptarà amb participació de colla de diables de Santa Oliva, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna, compliran de foc als carrers principals del poble. De fet, des de l'Ajuntament de Calafell es demana als veïns del recorregut del correfoc que prenguin mesures de precaució habituals per protegir portes i finestres. El programa complet de la Festa Major del nucli del poble de Calafell es pot consultar detalladament al portal oficial de Turisme de Calafell. Des d'aquesta casa Calafell Ràdio, quan sigui la Festa Major del poble, us anirem detallant totes les activitats que es duran a terme cada dia.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Parc. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per la vinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
3: Al Vendrell comença el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, coincidint amb la commemoradora celebració del 150è aniversari del naixement del cèlebre mestre vendrellenc. El prestigiós certamen musical arrenca sota el lema Celebrem el violoncel. S'allargarà fins al 21 de juliol, convertint l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador en l'epicentre mundial de la música de cambra. El violoncel és el gran protagonista. El festival ret homenatge directe a l'instrument que va marcar la trajectòria del músic. Sis dels millors violoncel·listes internacionals de diferents generacions passaran per als escenaris amb un concert inaugural, amb 100 anys després de Casals, encapçala l'inici del certamen, amb figures de gran renom. De fet, cal destacar l'homenatge que comptarà amb l'actuació de la soprana porto-riquenya Natalia Santaliz i l'estrena d'una peça encarregada a un compositor del mateix país. A més, el certamen manté el seu esperit pedagògic a través d'una iniciativa inspirada en Marbolo Festival. Aquesta proposta reuneix 14 joves talents d'arreu del món que conviuran i treballaran colze a colze amb músics sèniors de prestigi. Els seus concerts es faran en espais com la Plaça Nova o el Museu Pau Casals del Vendrell. Totes les programacions es poden consultar i les entrades estan a la venda a la pàgina oficial de la Fundació Pau Casals, també a les taquilles de l'Oficina de Turisme i a l'Auditori.
2: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
3: El primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles arriba amb cara i creu. Arran de la riuada i per evitar més catàstrofes, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar desembassar la presa sempre que arribés al 80% de capacitat. Una mesura especialment significativa en un any que ha acabat sent molt plujós. Experts ambientals celebren que alliberar més aigua atret noves espècies animals, com llúdrigues i cabirols, si bé insisteixen que cal un cabal més abundant i constant tot l'any. La creu d'aquest primer any és l'estat de la desembocadura, continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra depèn del Ministeri de Transició Ecològica. El pas d'una dana pel Penedès el 12 de juliol del 2025 va deixar nombrosos estralls. El pantà de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, va sobreeixir amb un volum d'aigua històric, del que va l'habitual alliberat d'entre 37 i 57 litres per segon, es va passar una quantitat de 100 vegades superior en els moments més crítics. L'aigua va arrasar tot el curs del riu avall, destrossant multitud d'hectàrees de conreus. Els danys van ser especialment virulents en el tram final. Amb l'eixamplament que té la llera a Cubelles, l'aigua va acabar desbordada fora del curs del riu. Centenars d'habitatges, establiments i vehicles van quedar destrossats pel fang, mentre l'itinerari de dins la desembocadura va quedar totalment trinxat i es va escapçar una part del passeig marítim. Tot i que inicialment es va parlar de la desaparició de dues persones, finalment es va concloure que el testimoni denunciat s'havia confós. La riuada va posar a davant novament la gestió del pantà. Escoltem les declaracions del responsable de la gestió mediambiental de la desembocadura del Foix, Aaron Marcos. Relata que l'alliberament de l'aigua del pantà, quan aquest estava molt ple, ha propiciat l'acostament de llúdrigues i cabirols.
0: Vam trobar indicis de nútria, que més tard es va trobar una nútria atropellada, per tant, en el curs baix, sempre parlo de la presa cap a baix, doncs hi havia nútries, hi havia cabirols observats banyant-se en el riu, vull dir, era un entorn idíl·lic, no? Idíl·lic. I això ha desaparegut, no? Per tant, el que intentem és que, i el que volem és que el riu torni a ser un riu, no? I per això passa per deixar anar més aigua pel pantà.
3: Diu que el control de l'aigua del pantà ha estat gairebé excel·lent des del desbordament de l'any passat, però lamenta que el cabal ecològic ha disminuït molt els últims dos mesos.
0: Ara ja, en previsió de pluges, doncs, es va donant aigua, es va donant amb uns espais i amb un flux que considerem adequat, no es deixa anar molt de cop, sinó que el que es pretén és anar deixant a poc, precisament perquè el riu tingui aquesta capacitat de poder aprofitar al màxim possible aquesta aigua que deixem anar, però sí que és veritat que d'aquí fa dos mesos ha tornat el cabal típic d'estiu que feien, que era el de 45 litres, que creiem que per un riu en recuperació és totalment insuficient, no?
3: Ara en Marcos també explica com ha crescut la biodiversitat a la zona durant l'any en què l'accés ha estat tancat pel trencament de les passarel·les de vianants.
0: Aus marines en general, eh? Vull dir, tot el ventall d'aus marines, d'aus d'aiguamolls, no? Totes les aus aquàtiques, aquestes hi ha un petit repunt. Sobretot el que hem notat és molta densitat, no? De gavina corsa, de corriol petit, no? Totes aquestes espècies sí que hem notat un petit repunt, però no necessàriament ha d'anar associat a l'accés de la gent, tot i que podem mantenir aquesta hipòtesi de que sigui. Com no hi passa gent, no? Doncs estan més tranquils, això és una evidència.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
3: Protecció Civil ha avisat de l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu i ha alertat que s'allargarà almenys fins dimecres. La calorada amb màximes que poden superar en alguns punts de Catalunya els 40 graus serà especialment intensa a comarques de l'oest de Catalunya, mentre que la calor nocturna, mínimes que no baixaran dels 25 graus, serà molt marcada a comarques del litoral i al prelitoral central i sud. En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Els bombers de la Generalitat reforcen el seu operatiu a totes les regions del territori i el cos d'agents rurals manté el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. L'onada de calor ja ha començat aquest diumenge en algunes comarques, com per exemple a l'Alta Ribagorça o al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran. De cara avui dilluns i dimarts, la principal afectació és a la zona de Ponent. També destacar, doncs, que continuarà aquesta calor intensa, sobretot durant la nit i matinada, per calor nocturna. Afectarà comarques com, per exemple, el Tarragonès, Baix Camp, Montsià, Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil demana als ajuntaments que es preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància a persones majors de 5 anys sense suport familiar o sense recursos. Persones amb discapacitat física o psíquica i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat a l'aire lliure o persones amb malalties cròniques. Amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu, el perill d'incendi forestal torna a repuntar a Catalunya. El cos d'agents rurals ha activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal en alguns municipis i comarques. Es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals amb l'objectiu de reduir el risc d'ignicions i també la seguretat de les persones en cas d'incendi forestal. Per exemple, l'espai natural del Montmell Marmellà, a l'Alt Camp Baix Penedès, igual que el Parc Natural de la Serra del Montsant i altres estan tancats. Els bombers alerten que es poden produir incendis ràpids, que poden llançar focus secundaris associats a zones forestals i marges, sobretot a alzines i a les soques velles de Roureda. De fet, es mantenen dispositius d'extinció i es fa seguiment d'incendis que estan ja estabilitzats, però també d'altres que hi estan treballant actualment a Catalunya, com és el cas d'Aiguamúrcia.
2: L'informatiu.
3: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
3: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost ja té un impacte directe en el sector turístic a les comarques on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Ponent registren un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que engloba la majoria d'establiments del sector de la demarcació, celebren que es produeixi l'eclipsi. De fet, tenim declaracions de la presidenta de la Federació Empresarial, Berta Cabré. Indica que l'eclipsi permetrà millorar l'experiència dels visitants.
5: Bé, la veritat és que un eclipsi el 12 d'agost, doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipsi. No és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any, és on es produeix, doncs, el cim d'aquesta activitat. El que ens permetrà l'eclipsi és que els visitants que tindrem a la nostra destinació doncs viuran una experiència única en un lloc únic i per tant amb unes possibilitats increïbles de generar un record per sempre en les seves vides i per tant una experiència que és allò que el que busquem nosaltres quan ens visiten a la nostra destinació.
3: De fet, afirma que hi ha més reserves anticipades que altres anys.
5: Sí que sabem que, doncs, que hi ha clients que han fet la reserva doncs, motivats per això. Hi ha en algunes zones del nostre territori sí que han denotat una reserva una miqueta més anticipada per aquestes vacances, per aquesta època de l'any, però cal dir que és una època en què tenim màxima activitat turística.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
3: Amb David Burillo.
4: I com portem dient des de fa unes setmanes enrere, la paraula esports engloba moltíssimes disciplines. Avui parlarem amb la Júlia Crespin del grup de bastons, que ens explicarà doncs, com funcionen els seus assajos i quina preparació física es necessita per ballar les seves danses. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. El ball de bastons combina dansa, ritme, però sobretot molta coordinació.
6: Sí.
4: Des del punt de vista físic, quin nivell d'exigència té això?
6: Jo penso que molt de cardio, perquè tot i que hi ha algunes regions, algunes comarques de Catalunya que el ball de bastons és més lent, aquí la zona del Penedès és molt ràpid, per tant és saltat i això doncs ja requereix molt cardio i a banda la coordinació, no? Tenim molta gent que diu, oh, no, jo és que sóc dislèxica entre esquerra, dreta, en uns balls es pica a terra, has de passar per l'esquerra, ara pica amunt, ara el sotacama, doncs molta coordinació, jo crec, i això el cardio d'estar actiu i la força, perquè els bastons no ho sembla, però pesa ni molt. El ball de bastons de tota Catalunya doncs, té diferents variants, no només en la coreografia, com deia, per exemple, que el Garraf, per exemple, ballem més lent, després si pugem cap a la zona dels Pirineus els bastons són més primets, en canvi aquí són grossos, són d'alzina, li donem fort, i clar, també pesen. Això crec que és una cosa que sorprèn molt algú que no hi balla o que no ha agafat mai un bastó, quan els agafa que diu, ostres, pesen, i sí, és coordinació, força per picar fort, perquè al final la percussió és un element més de la música, no és com un altre ball que, bueno, sí que tenen les castanyoles o això, però jo crec que el ball de bastons, lo xulo és combinar la música de les gralles amb el timbal i això, i amb la percussió del propi bastó, llavors el picar fort és lo xulo, poder combinar totes aquests diferents sons i donar-li aquest punt, a més els cascabells dels camalls també.
4: Em comentaves fa un moment que assageu un cop a la setmana, però quantes hores hi dediqueu en aquest assaig?
6: Depèn, perquè cada any hem anat canviant. Comentar que tenim el grup infantil, que ells assagen una horeta els dimarts, després tenim el grup juvenil, que assagen just abans de la colla d'adults, i després anem nosaltres. Per què dic que és complicat el tema d'horari? A l'assaig juvenil comença a les 7:30 i llavors a les 8 s'afegeixen els adults. És una estona que és combinada entre els dos grups i després amb els adults allarguem fins les 9, mentre que els joves acaben a un quart de 9 o així. Però bé, ja qui estigui dintre d'aquest tipus de balls per festa major ja sabeu que els assajos abans dels dies importants es solen allargar i fins que les coses no surten no s'acaba. És a dir, que va variant, però de normal seria aquesta horeta i els ballers que han començat nous aquest any sí que fan de 7:30 fins les 9, és a dir, una hora i mitja.
4: Explica'm més o menys com funciona un assaig normal, quin és el funcionament, què feu només arribar, si teniu alguna rutina de primer d'escalfament, el que sigui, com funcionen els assajos?
6: Mira, normalment arribem i xerrem. Intentem no parlar, però és impossible, ho hem intentat de totes les maneres i clar, com que també ens coneixem del poble, doncs és una manera de comentar una miqueta què ha passat a la setmana. Llavors, el que fem normalment és, el primer ball que solem fer és la processó, que és amb el que normalment iniciem també la cercavila, que és un ball mogut en cercavila. Llavors és un ball senzill, però que bueno, ens fa activar una miqueta sense que sigui un esforç gaire gran. I llavors sempre hi ha d'haver algú que porta la veu cantant, que crida, perquè si no, no es fa cas, perquè som molts, som 20 i pico, quan som els adults, i si estem amb els joves, doncs se'ls hi suma, podem arribar a la trentena. Llavors, clar, sempre hi ha d'haver algú que posi ordre i també que canti. Ens encantaria tenir un graller que estigués amb nosaltres durant els assajos, que sabem que hi ha colles que tenen això, però no, no és tan fàcil, tot i que tenim algun graller al grup que a vegades toca, però clar, ell també ha d'assajar. Llavors, algú canta mentre es balla i això, i va posant ordre i anem dient, va, quin fem, quin repassem? Va, el terra, la Micaleta, i hi ha assajos que són més pausats on un ball es repeteix més vegades, ens anem canviant, i altres assajos, ara, per exemple, abans de Festa Major, que estem fent un intensiu de tots els balls seguits a tope. I bé, molta autoorganització i anar parlant entre nosaltres. En realitat, com que ho portem nosaltres, és molt anar veient com va i cada assaig és completament diferent.
4: Es podria dir que també sou un esport d'equip. Quin paper juguen la confiança i la complicitat entre els membres de l'entitat?
6: Doncs és un punt molt important perquè, clar, els bastons els has d'agafar bé i has de picar bé per no fer mal a l'altra persona. I a vegades això ha generat, així, a nivell d'anècdota, algun conflicte, perquè, clar, hi ha gent que pica més fort, hi ha gent que pica més fluix. Si tu piques fort i la persona que tens al davant no t'ho retorna fort, què passa? Que el bastó et rebota i et pots fer mal. També si no agafes bé el bastó, pots picar-li els dits a l'altra persona. Llavors, clar, has de confiar molt en que la persona, el grup amb el que estàs ballant, confies en que un no et farà mal i que tu tampoc faràs mal. També una cosa que jo crec que no es té molt en compte són les diferents alçades. Jo que sóc baixeta, la persona amb la que balles al davant, si t'ha tocat una persona que és molt alta, clar, tu has de picar més amunt i l'altra persona ha de picar més avall. Llavors tot això s'aconsegueix picant, picant i picant i practicant molt amb diferents persones. Nosaltres no tenim posicions assignades, això ens ha costat molt, i volem que sigui així perquè tothom ha de ser capaç de ballar tot arreu i saber-se els balls des de totes les posicions. Això també requereix molta memòria, perquè depenent d'on comencis, els passos són diferents i l'ordre dels passos també són diferents. Què passa? Doncs que això també ens ha de fer adaptar-nos a estar acostumats a ballar amb tots els de la colla. I això és pràctica i coordinació, com bé dius.
4: L'estiu ha arribat i, per tant, és època per excel·lència de les festes populars. Com gestioneu aquest increment d'actuacions perquè el cos aguanti aquest ritme?
6: Doncs, no ho sé, assajant molt, és l'únic que puc dir. Jo crec que no té cap més misteri, va bevent molta aigua, fa molta calor també, és molt complicat, hi ha gent que ens comença a dir potser hauria de canviar el vestuari, no assajar amb camisa llarga. Però és que al final nosaltres ens devem molt a la cultura i a la tradició i volem que sigui el vestuari tradicional. Llavors això també ens ha portat problemes. Hi ha gent que balla amb mitjons, que hi ha alguns que no ens agrada. Jo tinc prohibit, ho sento, però jo mano, i prohibit ballar amb ulleres de sol. Que a la colla del poble del costat ballen amb ulleres de sol, em sembla molt bé. Aquí és un ball tradicional i no es balla amb ulleres de sol. I durant la calor, doncs, ves, assajant molt i bevent molta aigua.
4: Ara mateix el grup està tancat o esteu oberts a que pugui venir nova gent?
6: En general sempre estem oberts a que pugui venir nova gent, però ara és complicat perquè, clar, els assajos els comencem abans i que entri una persona nova implica haver-li d'ensenyar tots els balls. I això és un flux dels assajos que canvia al 100%. Ara ens hem de preparar per les festes majors. Llavors, el millor és escriure'ns al setembre o després de la Candelera per començar amb tot el grup i llavors poder anar canviant, poder anar-se introduint a poc, perquè si no és molta informació de cop i no acostuma a funcionar bé si és així.
4: Per tant, queda dit, qualsevol persona que s'hagi quedat amb les ganes d'aprendre i ballar balls de bastons, només cal que s'adreci a la colla a partir del setembre, si és possible. Recordeu, sobretot, que és important tenir una bona condició física.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Gràcies, David, per la informació esportiva. Hem arribat al final de l'informatiu d'avui dilluns 13 de juliol. Als esports, com dèiem, el David, i qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
1: Els Mossos busquen un piròman que hauria provocat els tres incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al Camp. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: L'últim incendi d'Aiguamúrcia al Camp continua sense estabilitzar mentre la policia busca un més que possible piròman. Natàlia Ramon.
3: Tots els indicis apunten que tant aquest foc com els altres dos dels últims dies a la zona han estat provocats. Hi ha molta preocupació entre els veïns mentre la policia reforça la vigilància.
1: Anem al centre de control d'aquest incendi, Manel Sastre.
4: No sé.
1: Doncs en Manel, que no ens sent, però en tot cas la notícia és aquesta. Els Mossos d'Esquadra, que estan buscant aquest possible piròman, ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat.
1: De seguida recuperem la connexió amb aquest incendi, mentre a Lladurs, al Solsonès, aquest migdia estem pendents d'un altre foc que ha revifat a la zona del Collet dels Lladres. Els bombers hi són ja amb 22 dotacions. És una zona de difícil accés, de seguida a tots els detalls. Mentrestant, en crònica política, el PP evita desautoritzar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, per una columna esportiva racista, on sosté que la majoria de jugadors de la selecció francesa de futbol no són d'aquesta nacionalitat perquè tenen ascendència africana.
3: El govern espanyol carrega amb duresa contra Rajoy i el PP el dia que Pedro Sánchez viatja precisament a França.
1: Anem a Madrid, Dani Sanzeja.
6: A la Moncloa acusen Rajoy de provocar un embolic internacional en França, titllen les seues paraules de racistes i reclamen a Feijó que se'n desmarque, però des del PP intenten minimitzar la polèmica, diuen que no tenia mala intenció i s'escuden amb les habituals sortides de to de l'expresident.
7: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención.
8: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
1: Ens quedem a Madrid, on el president Salvador Illa ha titllat de mals espanyols els contraris al nou model de finançament autonòmic.
3: En una setmana marcada pel pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, Illa s'ha mostrat confiat en una sentència favorable, clara i contundent.
1: Més detalls, Tania Tàpia.
9: Illa defensa que el model de finançament és bo i que no es pot criticar només perquè Catalunya l'hagi reivindicat i treballat. Afirma que beneficia tots els territoris i corregeix desigualtats i acusa el PP de bloquejar lo sense alternativa. Promet a més que treballarà a fons perquè surti endavant.
10: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: I és notícia de fa pocs minuts, vist per sentència al judici per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra els responsables del Departament de Salut, Cristian Roldán.
11: La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Tot i això, els sindicats de policia mantenen viva la causa com a acusació popular i demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació pels consellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia.
1: I atenció també avui a això, el Tribunal Suprem sentencia que els rètols dels espais de les escoles i instituts, com el que indica on és la sala de professors o el menjador, han de ser bilingües.
3: Una decisió que és ferma i afecta els cartells de 5.000 centres educatius.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports, Laia Tudel, amb el Barça, que insisteix que l'oferta per Julián té data de caducitat.
12: Ho ha dit públicament el president del Barça, Joan Laporta, qui també ha assegurat que Rafinha no marxarà del Barça aquest estiu. Al Mundial, Espanya i França preparen la primera semifinal que juga demà. Anirem als Estats Units amb el Roger Bosà i la Sònia Gelmà. A segona divisió, Pere Pons fitxa pel Sabadell. A la Lliga F, Mapi León marxa al London City, com ho ha fet Alexia Putellas, i Vicky Lozada arribarà cedida al Badalona Women. I un fitxatge més, encara, de bàsquet, el Barça anuncia Justin Robinson.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip Viari, Clàudia Serra.
13: Doncs a aquesta hora aturades en trams intermitents a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits. Recordem que la P2 està tallada entre Montblanc i Barberà de la Conca sentit Barcelona per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Per últim, hi ha una nova incidència a Rodalies. Ara hi ha demores de 20 minuts a la línia R11, mentre que la línia R1 ja s'han normalitzat els horaris.
1: I ara temps pel temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez va fent calor, però la bufetada grossa encara l'esperem.
14: Efectivament, bona tarda. Sí, sí, l'esperem entre dimecres i dijous. Serà quan tocarà màxim aquesta onada de calor, que possiblement té data de finalitat, té data de caducitat cap a dijous i divendres. I a partir d'aleshores sembla que es normalitzarà una mica més la situació. Però sí que és veritat que fins aleshores parlarem de calor intensa. No, a hores d'ara no fa la calor de fa uns dies, però tot i així, déu-n'hi-do, 37 graus a Montesquieu, Tremp i Cardona. Tot això en un dia que s'espera amb aquest cel tèrbol carregat de pols en suspensió, amb aquest cel terrós que ens ha d'acompanyar no només avui, sinó també de cara als propers dies. Avui, tot i l'aparició d'alguns núvols a la façana costanera o també cap al Pirineu, de precipitacions en principi no n'esperem, i si n'arriba alguna, seria de caràcter tímid cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça o també cap al massís dels Ports.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que us expliquem que les primeres investigacions apunten que l'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat. El foc ha cremat unes 150 hectàrees i els bombers esperen donar-lo per estabilitzat completament al llarg del dia d'avui. Anem a Sant Jaume dels Domenys, allà hi ha el centre de control, és el Baix Penedès. Manel Sastre, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, aquí una setantena d'efectius terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes prop de 150 hectàrees de zona cremada que afecta els termes municipals d'Aiguamúrcia, de Pontons i de Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. Aquest és el tercer foc en menys d'una setmana a la zona, i mentre els bombers intenten apagar el foc, els Mossos d'Esquadra busquen un piròman, segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que confirma que hi ha indicis d'intencionalitat.
16: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, doncs, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
15: Per precaució, aquest matí s'han desallotjat 200 veïns dels ranxos de Bonany i de Can Llenes i també d'algunes masies aïllades, i es manté el confinament per més de 2.000 veïns de les zones més pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que estan fent els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat al vespre.
17: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa, i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
15: I això comportaria que una seixantena dels desallotjats que s'estan a Vila-rodona, juntament amb la resta que han abandonat les seves cases, i també tots els que estan confinats, poguessin tornar a fer vida normal a les seves cases si s'aconsegueix aixecar aquest confinament i també aquesta situació que ara per ara està dominant en aquest incendi que afronta les hores més greus ara, perquè és quan pot entrar una mica més de vent i quan les temperatures són més altes.
1: Aquesta és la situació a Aiguamúrcia, però ara mateix també estem molt pendents de Lladurs, al Solsonès. Poc abans de la una hi ha començat un foc que continua actiu en una zona forestal, Noelia Caselles. A més, és una zona a la qual no és gens fàcil d'arribar.
18: Hola, Joan. No, perquè és una zona molt boscosa, amb alguns punts complicats als quals cal arribar per pistes forestals. Parlem de la zona del Collet dels Lladres. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 i, justament perquè és difícil d'arribar-hi, de seguida han decidit atacar aquest incendi també amb mitjans aeris. Ara hi treballen 22 dotacions, de les quals 6 són aèries. Entre elles hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha agafat intensitat, encara creix, i preocupa sobretot el flanc esquerre, que és el que ara ataquen amb més contundència. També fan descàrregues a la cua del flanc dret. Ens diuen, això sí, que l'incendi està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants.
1: Mentrestant, a Andalusia, l'incendi mortal de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Aquest matí, el president del govern espanyol ha visitat la zona i ha anunciat ajudes als damnificats. Montse Poblet.
19: Els bombers encara trigaran a donar el foc per extingit, però confien poder-lo controlar avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes que podrien correspondre's amb els cossos que encara no s'han identificat. Aquest matí Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
20: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y por tanto tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que en efecto podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
19: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric que ha tocat un restaurant que estava tancat des del 2009.
1: En crònica política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident del govern espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer, sobretot a l'altra banda dels Pirineus, i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijó que el desautoritzi. Anem a Madrid, Dani Santeja.
21: Bon dia. Des del Ministeri d'Exteriors francès...
22: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
21: El portaveu de l'extrema dreta, de Marine Le Pen...
23: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos...
21: La indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijó que se'n desmarque.
24: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
21: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
7: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención y son comentarios a favor de España y sin esto yo no los circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación.
21: I tot plegat quan Pedro Sánchez viatja avui a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
1: Doncs bé, sobre aquesta polèmica racista n'ha parlat avui des de Madrid el president Salvador Illa. Creu que és un error més cap a aquest país després de bloquejar la setmana passada el tractat d'amistat amb França.
25: ¿Esto es lo que nos espera? ¿O un señor, unos señores... que bloquean un tratado de amistad con Francia, que es el vecino nuestro, que yo necesito hablar con los franceses día a día, y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
1: Paraules d'Illa en un esmorzar informatiu on també ha parlat de l'amnistia. I és que aquesta serà una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia i el president ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
9: Bon dia, sí, Salvador Illa. Ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Constitucional i que hauria de permetre, per tant, el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
25: Pido que la sentència sea clara Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y sobre todo que pido que si es clara se aplique con diligencia y sin más dilación.
9: I a les portes d'una reunió amb les comunitats sobre el nou finançament serà a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons diu, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa partés de Catalunya.

0: Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
2: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
1: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
3: I a tot això, el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. És el que revelen els documents desclassificats del CNI. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Des de la CUP, Sumoreno sosté que aquest reconeixement demostra l'existència del Catalan Gate.
4: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
3: I encara relacionat amb el Tribunal Suprem, atenció, perquè la Sala Contenciosa Administrativa sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que permetia que el castellà quedés fora de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part, això, de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. Sara Canyete.
5: Sí, en la sentència el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació s'acaba de referir a aquesta decisió, interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23 perquè no preveia que la retolació fos en les dues llengües i que aquest aspecte ja no es recull a la normativa actual.
3: I continuem els tribunals. En aquest cas, per explicar-vos que ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. A l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
6: Tot i que la Fiscalia ha fet marxar enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de Salut acrediten una voluntat política. Una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
7: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
8: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
6: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
9: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
10: Si tú te quieres comprar un traje, tienes 2 opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
6: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
3: Ara passen 5 minuts d'1/4 de 3. La policia local de Santa Susanna, al Maresme, ha detingut l'ex

0: Diputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per haver-se masturbat davant de menors a la piscina d'un hotel del municipi. Pere Albó està acusat d'exhibicionisme. És una notícia que podem ampliar des de Girona. Núria Pereira.
1: Hola, bon dia. Doncs cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel, que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
0: Doncs així tenim el país. Mentrestant, de la crònica internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. És una nova escalada que continua posant traves al fràgil alto el foc provisional firmat el mes passat. Els dos països ja fa gairebé una setmana que s'intercanvien bombardejos i que s'enfronten per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Enmig de la tensió, el preu del petroli ha pujat avui més d'un 2%, Jordi Baró.
2: Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera a prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha colpejat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau pel comerç del petroli mundial, bloquejat durant la guerra, i que la treva acordada el mes passat es van comprometre a normalitzar, però l'expectativa d'un acord final cada vegada s'allunya més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
3: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
2: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli avui un 2% fins als $78 al barril de Brent.
0: I la Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat com fins ara, Albert Manyà.
3: S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells, i alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Kallas explica que tots estan d'acord en el punt de partida.
4: Everybody agrees.
5: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
3: No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia, que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus.
0: I més notícies procedents de Brussel·les, que restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials pels menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és restringir l'ús de les xarxes fins als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Hola, bon dia. La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Però Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
7: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
6: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
7: han de demostrar que els seus serveis no fan mal a Europa. Qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
6: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
0: Falten una mica menys de 2 mesos perquè comenci el pròxim curs escolar i l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs, que és el que ha demanat aquest cap de setmana a l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Sara Canyete.
7: Sí, avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
8: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
7: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per 2.
0: Avui també és notícia que han desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
9: La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava materials procedents de grans obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven amb documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portador del cos a Barcelona.
10: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
9: De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
0: Hem començat aquest Catalunya migdia parlant-vos de noves incidències a Rodalies. Doncs bé, els lladres de coure, les vies del tren, han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei. Els ha seguit, com sempre, en Joan García.
11: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària, que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
12: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
11: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
13: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
11: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
0: 15 segons i seran 2 quarts. Ja gairebé s'ha assecat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal a la qual produir ha estat més car pels pagesos. Sentiu els senyals horaris efectivament de 2 quarts. I si parlem de quantitats, Noelia Casellas, s'ha segat una mica menys que l'any passat.
7: Sí, un 10% menys. En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llaras, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
14: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
7: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
0: I en plena calor, atenció també a això, un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Diesa Global, l'Institut de Salut Global, vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlem, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament, Mònica Mas.
15: Sí, l'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys, i ara mateix, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora d'IS Global, Mònica Guixens.
16: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
15: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern implicats en la formació del tàlem i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de la vida del nadó. Els investigadors d'IS Global, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament lent del tàlem cerebral, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal amb la calor.
0: I un últim apunt abans de la cultura. Els treballs arqueològics de l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior que ja han portat a analitzar Fèlix Martín.
17: Sí, exacte, han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquesta ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra que, de forma ovalada, doncs, estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi en aquesta vila romana i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
18: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
17: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ara farem una pausa per la publicitat. Seran 2 minuts i a la tornada us parlarem de Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park ha mort.
19: Catalunya migdia.
20: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
21: Sona Qashqai e-Power.
20: I el 0% TAE.
21: Que estrena un Nissan.
20: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
24: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
25: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya,
1: o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Catalunya migdia.
0: Us ho dèiem abans dels anuncis, ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig, o Memòries d'un home invisible, Montse Mas.
4: Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
5: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic
25: Park. Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park, i veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
5: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
4: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
0: I ara canviant de banda sonora.
26: La majoria de les persones no sabe por qué ha venido este mundo.
0: I us parlem de les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper. Marta Vives.
27: Sí, Netflix ha adaptat el drama romàntic de Les Killing al mapa de los anhelos i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona el dol per la seva germana morta de leucèmia, qui li ha preparat un joc per omplir el buit existencial que ha deixat. Netflix també té a punt per al mateix dia divendres Heartstopper, Para Siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
28: Everyone thinks teenage relationships don't last.
27: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció protagonitzada per Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà dijous arriba Tiptoe a HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies. Sona així.
29: Morning, everybody.
30: Morning, boss.
29: So, this morning I'm locked out of my own house.
27: I altres sèries que s'estrenen aquesta setmana són la comèdia Còmplices hasta el final a Prime Video o La vida en la sombra a Movistar Plus sobre un professor que fa classes en una presó.
0: I ara deixem les pantalles. Les dues novel·les en català més venudes aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobrerroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Clàudia Roses.
31: Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobrerroca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
32: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
31: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran García o Elisenda Solsona, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura.
33: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Me'n sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
31: Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries.
3: Catalunya migdia.
0: 20 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel amb el mòbil encès i Joan Laporta fent aquest repàs del mercat de fitxatges.
6: Què passa amb l'oferta de Julián Álvarez i amb Rafinha i amb el futur de Ferran Torres? Ara ho sabrem.

0: Entrem en la recta final del Mundial, setmana de semifinals i de final. Demà, primera semifinal, Espanya-França. Una semifinal que Joan Laporta viurà en directe. El president del Barça ha viatjat fins a Dallas i des d'allà ha parlat dels principals noms del mercat de fitxatges del Club Blaugrana. Per on comencem, Roger Busà?
1: Doncs mira, per Julián, convidat per la Federació Espanyola, Joan Laporta aquí a Dallas, va arribar ahir per veure aquest França-Espanya de demà i també una possible final diumenge, i en la seva arribada li van preguntar per tots els temes d'actualitat, començant pel possible fitxatge de l'argentí, i Laporta insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid té caducitat i que el ritme aquí el marca el Barça.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Una gran oferta, va dir Joan Laporta també, de grans quantitats, va dir el president, que també va aclarir qualsevol rumor sobre Rafinha. Descarta que el brasiler marxi en aquest mercat d'estiu, tot i l'arribada d'extrems com ara Gordon o Adeyemi.
2: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
0: Doncs ara que parlava d'Adeyemi, el president del Barça, aquests dos noms propis més, Arbusà, Adeyemi, però també un altre nom que podria marxar, com és el de Ferran Torres.
1: Sí, Adeyemi ell mateix va confirmar el fitxatge, eh? Laporta, ara ho sentíeu quan parlava de Rafinha, també després li van preguntar per aquesta arribada i diu que és un fitxatge que il·lusiona, que almenys Laporta l'il·lusiona, el descriu com un jugador ràpid i perillós i també posa en valor un cop més la feina que fa Deco als despatxos. I sobre Ferran, sobre aquesta possible sortida al PSG, diu Laporta que li ha arribat la notícia, però que no té constància que el davanter tingui números de marxar. Sí que li deu constar que el PSG el vol, que és així, i que està interessat en el valencià, però diu que de moment cap notícia que el davanter hagi de marxar del Barça.
0: Doncs tot això és el que ha dit el president del Barça a la prèvia de la primera semifinal del Mundial. Demà a les 9, Arbusà es juga a l'Espanya-França.
1: Espanya contra la gran favorita, aquesta França d'Mbappé, Dembélé i Olise, que són tan letals al davant. A la concentració de la selecció espanyola es respira molt respecte, la veritat, cap a aquesta selecció francesa, fins i tot una mica de temor, diria, però també confiança per poder superar-la, com ja va fer a l'Eurocopa de fa 2 anys, també a semifinals, quan Espanya va guanyar per 2-1. Avui, per cert, el Tot Costa, protagonista d'aquesta selecció espanyola, és el català del Real Madrid, Marco Corella, jugador molt important a la selecció espanyola, Corella, que, entre d'altres coses, en aquesta entrevista ens ha explicat com està vivint aquest estiu, un estiu tan intens en què d'una banda ha fitxat pel Real Madrid i de l'altra està a les portes d'una final del Mundial.
3: Molt content, és veritat que aquí tots els dies són iguals i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant, però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui dia i redisfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix i que estem fent les coses molt bé.
1: Per cert que avui aquí a Dallas sentirem Lamine Yamal, que és l'escollit per acompanyar Luis de la Fuente en la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà. Parla a la tarda, seran 1:15 a Catalunya, però sentirem demà Lamine Yamal junt amb Luis de la Fuente avui en aquesta prèvia del França-Espanya.
0: Doncs el Mundial que arriba al tram final i ho fa amb les 4 seleccions que a priori havien de ser les més fortes. Les 4 millors seleccions segons el mateix rànquing de la FIFA. Sònia Gelmà.
4: 100 partits després, ja només queden 4 dels 48 equips en competició, 4 seleccions que ja han estat campiones del món prèviament i probablement, com deies, les 4 grans favorites amb el permís de Portugal. Demà a Dallas, a partir de les 9 del vespre, ho deia ara l'Arbusà, la que per molts és la final anticipada, aquest França-Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, la selecció de Lamine, Cubarsí i companyia contra la selecció més exuberant a nivell ofensiu, amb Olise, Dembélé, Doué i Mbappé al seu 11. Aquí, en defensa, també hi ha el blaugrana Koundé. Els dos últims enfrontaments han caigut del costat espanyol amb victòria a la Nations League ara fa un any per 5-4 i a l'Eurocopa de fa dos anys també semifinals per 2-1. El guanyador jugarà la final diumenge a Nova York contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina que juga dimecres a Atlanta, la reedició d'un dels partits més recordats de la història dels Mundials, que a més té un rerefons polític entre totes dues seleccions. Aquells quarts de final del 86, quan Argentina va guanyar per 2-1 amb dos gols de Maradona, un ha passat a la història com la mano de Dios i l'altre és probablement el millor del crac argentí i un dels millors gols de la història, si més no dels Mundials. Per cert, en joc aquesta setmana també el títol de màxim golejador del campionat. Messi i Mbappé sumen 8 gols cadascun. Kane i Bellingham els persegueixen amb 6. Enrere queda ja Haaland amb 7, però sense poder sumar després de l'eliminació de Noruega aquest cap de setmana.
0: Doncs mentre un bon gruix de jugadors del Barça preparen aquesta semifinal, aquest partit entre Espanya i França al Mundial, la resta ha començat oficialment la pretemporada del primer equip aquí a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, han tornat tots bé?
5: Sí, tots bé. Aquest era un matí de proves mèdiques dels 25 futbolistes citats avui, 10 del primer equip, 15 del planter, 10 del primer equip, Marc-André Ter Stegen, Wojtek Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Marc Bernal, Araujo i Runi Bardagi. Tots han passat aquest matí les proves mèdiques i demà estan citats a 2:15 en el primer dia d'entrenaments sota les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que evidentment també era avui en aquesta ciutat esportiva de cara a preparar una pretemporada que aquest any a causa del Mundial no hi haurà gira, però sí que hi haurà stage del 27 de juliol al 3 d'agost a Anglaterra, St. George's Park, en un complex esportiu de la Federació Anglesa de Futbol, on el Barça disputarà dos partits amistosos contra el Birmingham el 31 de juliol i contra el Preston North End, un altre equip de Championship, un partit a porta tancada.
0: I avui també han començat la pretemporada el Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid amb el Xolo Simeone al capdavant. L'Espanyol ja fa dies que ha començat la pretemporada. De fet, comença la segona setmana de pretemporada amb doble sessió d'entrenaments abans de marxar dimecres cap a l'Empordà, on farà l'estaix a Udal Serra.
6: Els blanquiblaus encara treballaran avui demà en doble sessió a la ciutat esportiva de Nicarque i dimecres a la tarda sortiran cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran l'estaix de pretemporada. Un dels capitans de l'equip, Pol Lozano, ha explicat avui que les sensacions en aquest inici de pretemporada són molt bones.
7: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
6: Coincidint amb l'estaix de Navata, l'Espanyol jugarà dissabte el primer amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. D'altra banda, segona divisió, el Sabadell ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Pere Pons. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre i firma per una temporada. I per la seva banda, el Girona ha confirmat el sisè amistós de pretemporada que jugaran davant el Qadàcia de l'Aràbia Saudita el proper 18 de juliol a les 6 de la tarda.
0: I també hi ha moviment de mercat de fitxatges a la Lliga F. Concretament avui n'expliquem 3 i un d'ells feia temps, Marcos García, que l'estàvem esperant.
8: Sí, un d'aquells que teníem pendents. El London City ha confirmat el fitxatge de Mapi León amb el dorsal 44. Han fet una promoció a les seves xarxes socials. Mapi té 31 anys, firma fins al 2029. Era una sortida que ja coneixíem del Barça. Mapi León definitivament al London City Lionesses. A l'Espanyol, anunciada la central que defensarà la samarreta blanca i blava durant les properes dues temporades. Es tracta de Patri Ojeda. Es descriu així.
9: Pues mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
8: I un altre nom important d'aquells que sonen a casa nostra, la Lliga F encara, el Badalona Women ha anunciat la cessió per una temporada de Vicky Losada procedent del Bristol City. Demà mateix, al matí, presenta en Vicky.
0: 10 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
10: I mean, obviously having this opportunity to play in such an amazing and prestigious club...
0: El Barça de bàsquet anuncia el seu primer base per la pròxima temporada.
11: Catalunya migdia. El Mundial tot junts! just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
12: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Barça de bàsquet anuncia qui serà el director de joc la propera temporada. És el segon fitxatge en 24 hores del Barça que ja ha triat l'entrenador, Ernest Macià.
17: Sí, és un base de 28 anys que ha explotat aquest any a l'Eurolliga amb 14 punts i 5 assistències per partit. Bé, segons l'estadística avançada és un dels 9 millors bases d'Europa, però també hem de dir que ho ha fet en un equip petit. Veurem ara si el Barça és capaç de seguir fent el mateix i veurem si el Barça continua sent un equip gran. En tot cas, Justin Robinson ha parlat aquest matí pels mitjans del club i això és el que deia.
18: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
17: Bé, ell s'ha definit com un líder amb molta capacitat per comunicar i de fet ho ha demostrat en aquestes primeres declaracions. No és l'únic fitxatge. Ahir el Barça va oficialitzar que fitxava un aler pivot finlandès del que ja se n'havia parlat, Olivier Nkamoa, fill de mare finlandesa, de pare camerunès, serà el segon jugador de nacionalitat finlandesa que juga al Barça després de Petteri Koponen. I estem pendents què passa aquesta setmana, que ja sabem doncs, que passarà que Aleksandar Sekulić serà el nou entrenador, fins ara a Dubai Basket, nou entrenador al Barça de bàsquet. S'ha acabat d'oficialitzar, però sembla que ja hi ha un preacord. Un base que fins ara estava al Barça i que se'n va a Múrcia, l'argentí Juani Marcos. Notícia ja oficial. I a nivell d'Eurolliga, aquestes últimes hores, torna una de les peces de caça major, Jonas Valanciunas. Més de 1.000 partits a l'NBA, el pivot lituà que torna al seu país, l'AIA, per jugar a les files dels Alguiris de Kaunas.
0: Doncs tot això pel que fa al mercat de fitxatges. Ja veieu que hi ha molts moviments al bàsquet, però a Manresa pot ser que els seguidors puguin somiar en jugar amb el primer equip?
17: Sí, si tu ets un seguidor que sap jugar bàsquet i que la vida no t'ha brindat el que seria l'oportunitat de lluir a l'elit, de dedicar-te professionalment a això, el 15 Nas Manresa et dona la possibilitat doncs, d'intentar-ho i el 12 i el 13 d'agost es farà un càsting, unes proves per decidir quin jugador podrà començar a participar de la pretemporada del Baxi Manresa aquella mateixa setmana. Per tant, el millor d'aquest càsting, doncs que gràcies a la Fundació del Bàsquet Manresa li donarà la possibilitat d'entrenar sota les ordres l'AIA de Diego Ocampo.
0: T'has apuntat, Ernest, al càsting?
17: Bona idea, vaig a fer-ho.
0: Molt bé, veurem si t'acaben triant. Doncs això, el bàsquet. I avui, el Tour, primera jornada de descans.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Doncs jornada d'escans al Tour i aprofitem per fer balanç fins ara d'aquesta cursa francesa i ho fem, Isaac Vilalta, amb tu.
1: Doncs amb el domini de Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, com a nota predominant. Pogacar va deixar el Tour pràcticament sentenciat tot just a la sisena etapa, pel temps que va guanyar respecte a la resta i, sobretot, per les sensacions transmeses. A banda, el seu equip ha imposat un ritme molt alt en la majoria de dies, com volem deixar clar qui mana. Veurem si amb això n'hi ha prou, si aquestes diferències són suficients, perquè encara queda molt Tour, amb una segona setmana que amaga diverses trampes i amb un enemic comú per tots els ciclistes, però que cal veure a qui afecta més, la calor. Han estat dies molt durs, que fins i tot han obligat la direcció de la cursa a retallar una etapa. Més enllà de Pogacar i l'UAE, cal destacar l'exhibició d'ahir de Mathieu van der Poel i el domini i l'elegància del mag Tim Merlier en els sprints.
0: I a partir de demà què ens espera, Isaac?
1: Una segona setmana molt dura. Ja sabem que la tercera ens espera un intensiu pels Alps, però abans s'ha de superar aquest segon bloc, que sempre és molt enganyós, amb etapes carregades d'emboscades, amb carreteres desconegudes i també amb molta duresa d'entrada. Demà una jornada amb 7 ports, 2 dels quals de primera categoria i gairebé 4.000 metres de desnivell acumulat. I just després d'un dia de descans, que és quan acostumen a fer més mal. I a finals d'aquesta segona setmana, 3 dies consecutius, amb ports molt durs que poden deixar algun dels favorits fora de joc. Després quedaran els Alps, però ara mateix els veig molt lluny.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: El Mundial de MotoGP se'n va de vacances. Marc Márquez ho fa amb la confiança de qui sap que pot lluitar per revalidar el seu títol de campió, malgrat haver passat per quiròfan Damià Aguilar.
3: Va començar la temporada amb dubtes. No se sentia ell a sobre de la moto. Va planejar una intervenció que es va haver d'avançar per l'accident de França del 9 de maig. Dos grans premis sense puntuar i torna a Itàlia a finals de maig. Des de llavors, ningú ha sumat més punts que ell, però necessita descansar. El seu físic ho reclama.
4: Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
3: Ahir després de la cursa festejava amb l'equip a l'estil dels aficionats noruecs del Mundial de Futbol, i el tro colpejava amb ganes un bidó com si fos un tambor amb el braç dret. En fi, Marc Márquez ha recuperat 84 punts des que va tornar, quan s'havia trobat a més de 100 del líder. Ara és tercer de la general, a 18 punts del líder Jorge Martín. El tro de Cervera té encara 11 caps de setmana per trencar nous rècords.
0: En tenis, Jannik Sinner es consolida com a líder del rànquing ATP després de guanyar Alexander Zverev, que puja a la segona posició, Josep Gaya.
5: Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP Wimbledon després d'imposar-se a Alexander Zverev per 3-16-1 en una final molt igualada. Zverev va guanyar el primer set, però Sinner va aconseguir remuntar el partit, guanyant 3 sets consecutius i es va proclamar campió del torneig. Amb aquest triomf, Sinner arriba a les 100 victòries i aconsegueix el seu cinquè gran slam, el segon consecutiu.
6: It has been an amazing final once again and
7: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat. We both
5: played and després d'aquest gran slam, Sinner continua líder de l'ATP ranking i se situa gairebé 5.000 punts de Zverev, que és segon en avançar Carlos Alcaraz, que ara és tercer.
0: La selecció espanyola femenina fa una estada a la Xina per preparar la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà, Marcos, del 22 al 26 de juliol a Sydney.
8: Sí, en aquesta preparació diversos amistosos contra la selecció anfitriona, també contra Rússia, dos compromisos contra possibles rivals al Mundial. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, confia seguir la línia que porten i continuar creixent dins l'equip.
9: Sí, jo espero donar un bon nivell tant personal com grupalment. Això és el meu objectiu, seguir creixent dia a dia els entrenos i mantenir-me aquí fixa tot el temps que pugui.
8: En aquesta superfinal de la Copa del Món, el primer obstacle serà Hongria. Al quarts de final, la convocatòria té dues absències destacades. La capitana Bea Ortiz fa poc ha passat pel quiròfan i Caral Anton. Aquest estiu disputarà l'Europeu Júnior i el Mundial Juvenil. Això l'equip femení, perquè el masculí s'instal·la al CAR, també per preparar competició, la Final World Cup a Cine del 2026. Per tant, l'equip espanyol de waterpolo concentrat a hores d'ara al CAR de Sant Cugat també per preparar.
0: I encara tenim temps per un apunt més, en aquest cas de golf, Matos.
8: Sí, el nord-americà Scottie Scheffler fa 200 setmanes que és el número 1 del món de golf. D'aquestes, 165, Scheffler ho ha estat de manera consecutiva. Aquestes 200 setmanes, per fer-vos una idea de millor golfista del món, només les han superat dos golfistes. Tiger Woods, en el seu moment, amb 683 setmanes, i l'australià Greg Norman amb 331 setmanes.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, avui amb protagonista un dels noms de l'estiu, Marc Cucurella, entrevista avui al Tot Costa, i a les 11 al Club de la Mitjanit, especial mundial, com cada nit. Seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: boy. Pretty boy.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu al Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.
4: Aquí i ara, la millor música.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Calafell. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Guau, has vist que m'ha verificat, tio?
2: Sí, tio. Cinque...

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
2: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 13 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
2: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment aquest dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició que s'allargaran durant tota la setmana. En parlem en uns minuts, abans altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres de Calafell Park, que es faran durant l'estiu tots aquells trams de vorera que resten per completar. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. El Vendrell dona el tret de sortida al 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, centrat en el violoncel. Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà fins dimecres. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. El Banc de Sang vol arribar a les 40.000 donacions durant l'estiu per cobrir les necessitats als hospitals. Recalquen que cal sang i plasma. S'han organitzat col·lectes en llocs emblemàtics, refugis climàtics i zones turístiques. L'eclipsi total de sol dispara les reserves turístiques a Tarragona i l'Ebre i a Lleida frega el ple hoteler. El sector turístic confia que el fenomen serveixi per projectar el territori més enllà d'una jornada d'alta ocupació. El titular esportiu amb David Bonillo.
3: Avui en els esports obrim la vista amb la paraula esports i parlem del grup de bastons Calafell, de tota la condició física que es necessita per fer aquestes danses.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres, 15 de juliol, amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició, que s'allargaran durant tota la propera setmana. Després d'haver viscut la festa major de la platja al juny, el nucli històric agafa el relleu amb un programa dissenyat per a totes les edats. El programa d'actes d'enguany combina activitats de caire tradicional organitzades per entitats locals, com els gangalats, paterols i la bota, amb propostes musicals i familiars per a tothom, també amb l'organització de l'Ajuntament de Calafell. El dimecres 15 de juliol, el pregó piromusical i ball. Actes centrals que comencen el dia 15 de juliol a la tarda. A més, els petits podran gaudir de l'espectacle infantil de refrescos a la plaça Cal Cubano a partir de les 7 de la tarda. El moment clau de la jornada serà a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, on es celebrarà el pregó de festa major i el lliurament del premi al Terròs o la Terrossa de l'any. En acabar, el cel de Calafell s'il·luminarà amb un gran espectacle piromusical llançat des de la falda del castell de la Santa Creu a càrrec de focs artificials Estalella. Es recomana al públic situar-se als pàrquings de la Bòbila. La nit clourà amb el gran ball de festa major, amenitzat per l'orquestra Encència. Hi haurà cultura popular i correfoc com a plat fort, Durant els dies següents, el municipi s'omplirà d'activitats familiars, amb diferents activitats per gaudir durant tot el dia. El punt final de la setmana festiva arribarà el 19 de juliol, amb la celebració dels versots i del correfoc a les 9 de la nit. L'acte comptarà amb participació de Colla de Diables de Santa Oliva, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna compliran de foc els carrers principals del poble. De fet, des de l'Ajuntament de Calafell es demana als veïns del recorregut del correfoc que prenguin mesures de precaució habituals per protegir portes i finestres. El programa complet de la Festa Major del nucli del poble de Calafell es pot consultar detalladament al portal oficial de Turisme de Calafell. Des d'aquesta casa Calafell Ràdio, quan sigui la Festa Major del poble, us anirem detallant totes les activitats que es duran a terme cada dia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Parc. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per la Avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per a aquestes activitats físiques, cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí. Al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí. I no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: El Vendrell comença el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, coincidint amb la commemoradora celebració del 150è aniversari del naixement del cèlebre mestre vendrellenc. El prestigiós certamen musical arrenca sota el lema Celebrem el violoncel. S'allargarà fins al 21 de juliol, convertint l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador en l'epicentre mundial de la música de cambra. El violoncel és el gran protagonista. El festival ret homenatge directe a l'instrument que va marcar la trajectòria del músic. Sis dels millors violoncel·listes internacionals de diferents generacions passaran per als escenaris amb un concert inaugural, amb 100 anys després de Casals, encapçala l'inici del certamen, amb figures de gran renom. De fet, Cal destacar l'homenatge que comptarà amb l'actuació de la soprana porto-riquenya Natalia Santaliz i l'estrena d'una peça encarregada a un compositor del mateix país. A més, el certamen manté el seu esperit pedagògic a través d'una iniciativa inspirada en Marbolo Festival. Aquesta proposta reuneix 14 joves talents d'arreu del món que conviuran i treballaran colze a colze amb músics sèniors de prestigi. Els seus concerts es faran en espais com la Plaça Nova o el Museu Pau Casals del Vendrell. Totes les programacions es poden consultar i les entrades estan a la venda a la pàgina oficial de la Fundació Pau Casals, també a les taquilles de l'Oficina de Turisme i a l'Auditori.
1: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
2: El primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles arriba amb cara i creu. Arran de la riuada i per evitar més catàstrofes, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar desembassar la presa sempre que arribés al 80% de capacitat. Una mesura especialment significativa en un any que ha acabat sent molt plujós. Experts ambientals celebren que alliberar més aigua ha tret noves espècies animals, com llúdrigues i cabirols, si bé insisteixen que cal un cabal més abundant i constant tot l'any. La creu d'aquest primer any és l'estat de la desembocadura. Continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra depèn del Ministeri de Transició Ecològica. El pas d'una dana pel Penedès el 12 de juliol del 2025 va deixar nombrosos estralls. El pantà de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, va sobreeixir amb un volum d'aigua històric, del cabal habitual alliberat d'entre 37 i 57 litres per segon, es va passar una quantitat de 100 vegades superior en els moments més crítics. L'aigua va arrasar tot el curs del riu avall, destrossant multitud d'hectàrees de conreus. Els danys van ser especialment virulents en el tram final. Amb l'eixamplament que té la llera a Cubelles, l'aigua va acabar desbordada fora del curs del riu. Centenars d'habitatges, establiments i vehicles van quedar destrossats pel fang, mentre l'itinerari de dins la desembocadura va quedar totalment trinxat i es va escapçar una part del passeig marítim. Tot i que inicialment es va parlar de la desaparició de dues persones, finalment es va concloure que el testimoni denunciat s'havia confós. La riuada va posar a davant novament la gestió del pantà. Escoltem les declaracions del responsable de la gestió mediambiental de la desembocadura del Foix, Aaron Marcos. Relata que l'alliberament de l'aigua del pantà, quan aquest estava molt ple, ha propiciat l'acostament de llúdrigues i cabirols.
4: Vam trobar indicis de nútria, que més tard es va trobar una nútria atropellada, per tant, en el curs baix, sempre parlo de la presa cap a baix, doncs hi havia nútries, hi havia cabirols observats banyant-se en el riu, vull dir, era un entorn idíl·lic, no? Idíl·lic. I això ha desaparegut, no? Per tant, el que intentem és que... i el que volem és que el riu torni a ser un riu, no? I per això passa per deixar anar més aigua pel pantà.
2: Diu que el control de l'aigua del pantà ha estat gairebé excel·lent des del desbordament de l'any passat, però lamenta que el cabal ecològic ha disminuït molt els últims dos mesos.
4: Ara ja, en previsió de pluges, doncs, es va donant aigua, es va donant amb uns espais i amb un flux que considerem adequat, no es deixa anar molt de cop, sinó que el que es pretén és anar deixant a poc, precisament perquè el riu tingui aquesta capacitat de poder aprofitar el màxim possible aquesta aigua que deixem anar, però sí que és veritat que d'aquí fa dos mesos ha tornat el cabal típic d'estiu que feien, que era el de 45 litres, que creiem que per un riu en recuperació és totalment insuficient. No?
2: Aaron Marcos també explica com ha crescut la biodiversitat a la zona durant l'any en què l'accés ha estat tancat pel trencament de les passarel·les de vianants.
4: Aus marines en general, vull dir, tot el ventall d'aus marines, d'aus d'aiguamolls, no? Totes les aus aquàtiques, aquestes hi ha un petit repunt, sobretot el que hem notat és molta densitat, no? De gavina corsa, de corriol petit, no? Totes aquestes peixes sí que hem notat un petit repunt, però no necessàriament ha d'anar associat a l'accés de la gent, tot i que podem mantenir aquesta hipòtesi de que sigui. Com no hi passa gent, no? Doncs estan més tranquils, això és una evidència.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
2: Protecció Civil ha avisat de l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu i ha alertat que s'allargarà almenys fins dimecres. La calorada màxima que poden superar en alguns punts de Catalunya els 40 graus serà especialment intensa a comarques de l'oest de Catalunya, mentre que la calor nocturna, mínimes que no baixaran dels 25 graus, serà molt marcada a comarques del litoral i al prelitoral central i sud. En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Els bombers de la Generalitat reforcen el seu operatiu a totes les regions del territori i el cos d'agents rurals manté el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. L'onada de calor ja ha començat aquest diumenge en algunes comarques, com per exemple a l'Alta Ribagorça o al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran. De cara avui dilluns i dimarts, la principal afectació és a la zona de Ponent. També destacar, doncs, que continuarà aquesta calor intensa, sobretot durant la nit i matinada, per calor nocturna. Afectarà comarques com, per exemple, el Tarragonès, Baix Camp, Montsià, Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil demana als ajuntaments que es preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància a persones majors de 5 anys sense suport familiar o sense recursos. Persones amb discapacitat física o psíquica i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat a l'aire lliure o persones amb malalties cròniques. Amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu, el perill d'incendi forestal torna a repuntar a Catalunya. El cos d'agents rurals ha activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal en alguns municipis i comarques. Es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals amb l'objectiu de reduir el risc d'ignicions i també la seguretat de les persones en cas d'incendi forestal. Per exemple, l'espai natural del Montmell Marmellà, a l'Alt Camp Baix Penedès, igual que el Parc Natural de la Serra del Montsant i altres estan tancats. Els bombers alerten que es poden produir incendis ràpids, que poden llançar focus secundaris associats a zones forestals i marges, sobretot a alzines i a les soques velles de Roureda. De fet, es mantenen dispositius d'extinció i es fa seguiment d'incendis que estan ja estabilitzats, però també d'altres que hi estan treballant actualment a Catalunya, com és el cas d'Aiguamúrcia.
1: L'informatiu.
2: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost ja té un impacte directe en el sector turístic a les comarques on el fenomen serà visible al 100%.

0: No és tan excel·lent que siguin el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any, és on es produeix doncs, el cim d'aquesta activitat. El que ens permetrà l'eclipsi és que els visitants que tindrem a la nostra destinació doncs, viuran una experiència única en un lloc únic i per tant amb unes possibilitats increïbles de generar un record per sempre en les seves vides i per tant una experiència que és allò que el que busquem nosaltres quan ens visiten a la nostra destinació.
1: De fet, afirma que hi ha més reserves anticipades que altres anys.
0: Sí que sabem que, doncs, que hi ha clients que han fet la reserva doncs, motivats per això. Hi ha en algunes zones del nostre territori sí que han denotat una reserva una miqueta més anticipada per aquestes vacances, per aquesta època de l'any, però cal dir que és una època en què tenim màxima activitat turística.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb David Burillo.
3: I com portem dient des de fa unes setmanes enrere, la paraula esports engloba moltíssimes disciplines. Avui parlarem amb la Júlia Crespin del grup de bastons, que ens explicarà doncs, com funcionen els seus assajos i quina preparació física es necessita per ballar les seves danses. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. El ball de bastons combina dansa, ritme, però sobretot molta coordinació.
4: Sí.
3: Des del punt de vista físic, quin nivell d'exigència té això?
4: Jo penso que molt de cardio, perquè tot i que hi ha algunes regions, algunes comarques de Catalunya que el ball de bastons és més lent, aquí la zona del Penedès és molt ràpid, per tant és saltat, i això doncs ja requereix molt cardio, i a banda la coordinació, no? Tenim molta gent que diu, oh, no, jo és que sóc dislèxica entre esquerra, dreta, en uns balls es pica a terra, has de passar per l'esquerra, ara pica amunt, ara el sotacama, doncs molta coordinació, jo crec, i això el cardio d'estar actiu i la força, perquè els bastons no ho sembla, però ni molt. El ball de bastons de tota Catalunya doncs, té diferents variants, no només en la coreografia, com deia, per exemple, que el Garraf, per exemple, balla més lent. Després, si pugem cap a la zona dels Pirineus, els bastons són més primets. En canvi, aquí són grossos, són d'alzina. Li donem fort. I clar, també pesen. Això crec que és una cosa que sorprèn molt algú que no hi balla o que no ha agafat mai un bastó, quan els agafa que diu, ostres, pesen, i sí, és coordinació, força per picar fort, perquè al final la percussió és un element més de la música, no és com un altre ball que, bueno, sí que tenen les castanyoles o això, però jo crec que el ball de bastons, lo xulo és combinar la música de les gralles amb el timbal i això, i amb la percussió del propi bastó, llavors el picar fort és lo xulo, poder combinar totes aquests diferents sons i donar-li aquest punt. A més, els cascavells dels camalls, també.
3: Em comentaves fa un moment que assageu un cop a la setmana, però quantes hores hi dediqueu en aquest assaig?
4: Depèn, perquè cada any hem anat canviant. Comentar que tenim el grup infantil, que ells assagen una horeta els dimarts, després tenim el grup juvenil, que assagen just abans de la colla d'adults, i després anem nosaltres. Per què dic que és complicat el tema d'horari? A l'assaig juvenil comença a les 7:30 i llavors a les 8 s'afegeixen els adults. És una estona que és combinada entre els dos grups i després amb els adults allarguem fins les 9, mentre que els joves acaben a un quart de 9 o així. Però bé, ja qui estigui dintre d'aquest tipus de balls per festa major ja sabeu que els assajos abans dels dies importants es solen allargar i fins que les coses no surten no s'acaba. És a dir, que va variant, però de normal seria aquesta horeta i els ballers que han començat nous aquest any sí que fan de 7:30 fins les 9, és a dir, una hora i mitja.
3: Explica'm més o menys com funciona un assaig normal, quin és el funcionament, què feu només arribar, si teniu alguna rutina de primer d'escalfament, el que sigui, com funcionen els assajos?
4: Mira, normalment arribem i xerrem. Intentem no parlar, però és impossible, ho hem intentat de totes les maneres i clar, com que també ens coneixem del poble, doncs és una manera de comentar una miqueta què ha passat a la setmana. Llavors, el que fem normalment és, el primer ball que solem fer és la processó, que és amb el que normalment iniciem també la cercavila, que és un ball mogut en cercavila. Llavors és un ball senzill, però que bueno, ens fa activar una miqueta sense que sigui un esforç

0: gaire gran. I llavors sempre hi ha d'haver algú que porta la veu cantant, que crida, perquè si no, no es fa cas, perquè som molts, som 20 i pico, quan som els adults, i si estem amb els joves, doncs se'ls hi suma, podem arribar a la trentena. Llavors, clar, sempre hi ha d'haver algú que posi ordre i també que canti. Ens encantaria tenir un graller que estigués amb nosaltres durant els assajos, que sabem que hi ha colles que tenen això, però no, no és tan fàcil, tot i que tenim algun graller al grup que a vegades toca, però clar, ell també ha d'assajar. Llavors, algú canta mentre es balla i això, i va posant ordre i anem dient, va, quin fem, quin repassem? Va, al terra, a la Micaleta, i hi ha assajos que són més pausats, on un ball es repeteix més vegades, ens anem canviant, i altres assajos, ara, per exemple, abans de Festa Major, que estem fent un intensiu de tots els balls seguits a tope. I bé, molta autoorganització i anar parlant entre nosaltres. En realitat, com que ho portem nosaltres, és molt anar veient com va i cada assaig és completament diferent.
1: Es podria dir que també sou un esport d'equip. Quin paper juguen la confiança i la complicitat entre els membres de l'entitat?
0: Doncs és un punt molt important perquè, clar, els bastons els has d'agafar bé i has de picar bé per no fer mal a l'altra persona. I a vegades això ha generat, així, a nivell d'anècdota, algun conflicte, perquè, clar, hi ha gent que pica més fort, hi ha gent que pica més fluix. Si tu piques fort i la persona que tens al davant no t'ho retorna fort, què passa? Que el bastó et rebota i et pots fer mal. També si no agafes bé el bastó, pots picar-li els dits a l'altra persona. Llavors, clar, has de confiar molt en que la persona, el grup amb el que estàs ballant, confies en que un no et farà mal i que tu tampoc faràs mal. També una cosa que jo crec que no es té molt en compte són les diferents alçades. Jo que sóc baixeta, la persona amb la que balles al davant, si t'ha tocat una persona que és molt alta, clar, tu has de picar més amunt i l'altra persona ha de picar més avall. Llavors, tot això s'aconsegueix picant, picant i picant i practicant molt amb diferents persones. Nosaltres no tenim posicions assignades, això ens ha costat molt, i volem que sigui així perquè tothom ha de ser capaç de ballar tot arreu i saber-se els balls des de totes les posicions. Això també requereix molta memòria, perquè depenent d'on comencis, els passos són diferents i l'ordre dels passos també són diferents. Què passa? Doncs que això també ens ha de fer adaptar-nos a estar acostumats a ballar amb tots els de la colla. I això és pràctica i coordinació, com bé dius.
1: L'estiu ha arribat i, per tant, és època per excel·lència de les festes populars. Com gestioneu aquest increment d'actuacions perquè el cos aguanti aquest ritme?
0: Doncs, no ho sé, assajant molt, és l'únic que puc dir. Jo crec que no té cap més misteri, va bevent molta aigua, fa molta calor també, és molt complicat, hi ha gent que ens comença a dir potser hauria de canviar el vestuari, no assajar amb camisa llarga. Però és que al final nosaltres ens devem molt a la cultura i a la tradició i volem que sigui el vestuari tradicional. Llavors això també ens ha portat problemes. Hi ha gent que balla amb mitjons, que hi ha alguns que no ens agrada. Jo tinc prohibit, ho sento, però jo mano, i prohibit ballar amb ulleres de sol. Que a la colla del poble del costat ballen amb ulleres de sol, em sembla molt bé. Aquí és un ball tradicional i no es balla amb ulleres de sol. I durant la calor, doncs, ves, assajant molt i bevent molta aigua.
1: Ara mateix el grup està tancat o esteu oberts a que pugui venir nova gent?
0: En general sempre estem oberts a que pugui venir nova gent, però ara és complicat perquè, clar, els assajos els comencem abans i que entri una persona nova implica haver-li d'ensenyar tots els balls. I això és un flux dels assajos que canvia al 100%. Ara ens hem de preparar per les festes majors. Llavors, el millor és escriure'ns al setembre o després de la Candelera per començar amb tot el grup i llavors poder anar canviant, poder anar-se introduint a poc, perquè si no és molta informació de cop i no acostuma a funcionar bé si és així.
1: Per tant, queda dit, qualsevol persona que s'hagi quedat amb les ganes d'aprendre i ballar balls de bastons, només cal que s'adreci a la colla a partir del setembre, si és possible. Recordeu, sobretot, que és important tenir una bona condició física.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Gràcies, David, per la informació esportiva. Hem arribat al final de l'informatiu d'avui dilluns 13 de juliol. Als esports, com dèiem, el David, i qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
1: Vull sortir.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

El millor dels 80 i 90 t'esperen. Tota la música exclusiva d'aquells temps que no et deixaran indiferent. Diumenges de 12 a 1 del migdia, de la mà de Duar Abbas.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell Ràdio.

aquí era la millor música.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Engeguem setmana. Som a dilluns ja, eh? Ha passat ràpid el cap de setmana. És el que voldríem. Dilluns, dia 13 de juliol de 2026. Ja estàs escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Sempre ens pots escoltar a través del 107.9 de la freqüència modulada. També a través de la nostra habitual emissió online. Per exemple, la trobaràs al nostre portal web calafell.tv. I això que comença fins la una en punt del migdia és l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa, us estarem acompanyant de dilluns a dissabte entre les 11 i la 1 aquí a la sintonia del 107.9 de l'AFM aquest mes de juliol. Propostes per fer-vos passar el millor estiu possible. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per compartir. Engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 13 de juliol, les efemèrides musicals, també el temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. A partir de les 11 i 20 aproximadament anirem per parlar del casal d'estiu del Calafell Aventura. És el parc d'oci d'atraccions, el parc d'oci familiar del nostre municipi. Fins allà s'hidrejarà la nostra companya, la Mireia Romaguera. La saludem en un moment. També tindrem la Sabel Gámez amb altres ulls, parlant de la visita de Russell Crowe aquests dies al municipi de Calafell. A l'Espai Influents tindrem el Julen. És músic, és cantant català, però a més també està molt actiu a les xarxes socials amb continguts en català. L'influència arribarà cap a les 11:50 minuts, aproximadament. També tindrem l'Espai de Salut dels dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Avui parlarem d'incapacitat laboral i temporal. A l'Emergents, Dani Six and Iskit, que varen passar per l'Emergents, aquest espai setmanal del David Burillo, ara fa unes setmanes, uns mesos enrere, recuperarem aquesta entrevista. I a través de l'actualitat valorarem amb tres notícies de les últimes hores l'actualitat a través del semàfor de l'estiu. I repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot passarà aquí. Queda't aquí amb nosaltres fins la una. El magazín d'estiu de Calafell Ràdio és l'Obert per Vacances.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: 11 i 3 minuts.
2: Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer què ens porta aquest 13 de juliol. Avui és dilluns. Avui és el Dia Mundial del Rock. El Dia Mundial del Rock, una celebració que va néixer arran del mític Live Aid, el macroconcert solidari celebrat el 13 de juliol de 1985 de manera simultània a l'estadi de Wembley, a Londres, i al John Fitzgerald Kennedy Stadium de Filadèlfia. L'objectiu era recaptar fons per combatre la fam a Etiòpia, però el concert va acabar convertint-se en una fita de la història de la música. Van participar formacions artistes com Queen, U2, David Bowie, Elton John, The Who, Dire Straits, Paul McCartney, Led Zeppelin, entre molts altres. Es calcula que van seguir prop de 2.000 milions de persones a més de 150 països aquest esdeveniment, i encara avui l'actuació de Queen amb Freddie Mercury al capdavant és considerada una de les millors actuacions en directe de tots els temps. Avui és el Dia Mundial del Rock. Però avui també és el Dia Internacional del Sarcoma. El sarcoma és un tipus de càncer poc freqüent que representa aproximadament l'1% dels tumors en adults, tot i que és més habitual en infants i adolescents. Pot aparèixer als ossos, als músculs, als tendons i al teixit connectiu. Aquesta jornada vol donar visibilitat a una malaltia sovint desconeguda, reclamar més investigació i recordar la importància d'un diagnòstic precoç, ja que detectar-lo a temps millora considerablement les opcions del tractament. I avui, 13 de juliol, també és el Dia Internacional del Director d'Orquestra. Una professió que va molt més enllà de marcar el ritme amb una batuta, el director és qui interpreta la partitura, coordina desenes de músics, decideix els tempos, les dinàmiques i l'expressivitat de cada peça. En definitiva, és qui dona la identitat pròpia de cada interpretació, fent que una mateixa obra pugui sonar completament diferent segons la persona, el director d'orquestra. Doncs avui és el Dia Internacional del Director d'Orquestra. I avui, 13 de juliol, també se celebra el Dia Internacional del TDAH. El trastorn per dèficit d'atenció i per activitat es tracta d'un trastorn del neurodesenvolupament que pot afectar la concentració, el control dels impulsos i l'activitat motora. Tot i que sovint s'associa als infants, també és present en molts adults. La jornada busca combatre falsos mites, promoure una millor comprensió del trastorn i reivindica la necessitat dels recursos per facilitar la inclusió educativa, social i laboral. Doncs aquestes són les celebracions mundials i internacionals d'aquest 13 de juliol. I sempre tenim efemèrides musicals. Avui Roger McGuinn fa 84 anys. Va néixer un dia com avui, fa 84 anys enrere, el líder i fundador de The Byrds, una de les bandes més influents dels anys 60. Amb la seva característica guitarra de 12 cordes, va contribuir a crear el soft folk rock i va popularitzar versions de Bob Dylan, com Mr. Tambourine Man, aquesta que estem escoltant. Són cançons que, a més, formen part de la història del rock, que avui es celebra el Dia Mundial del Rock. Doncs avui fa anys Roger McGuinn.

Avui també fa 52 anys, Deborah Cox. Cantant canadenca de rhythm and blues i música soul, va triomfar especialment durant la dècada dels anys 90 amb temes com Nobody's Supposed to Be Here, una de les cançons que més setmanes ha ocupat el número 1 de la llista dels R&B dels Estats Units. Avui fa 52 anys aquesta veu, Deborah Cox.

També està d'aniversari Leon Bridge. O Leon Bridges. Fa 36 anys. El cantant texà s'ha convertit en un dels grans referents del soul contemporani gràcies a la seva capacitat de recuperar el so elegant dels anys 60 i també combinar-lo amb influències modernes. El seu debut Coming Home el va situar entre les veus més destacades de la seva generació. Leon Bridges avui fa 36 anys. I a les efemèrides musicals de 13 de juliol, que és avui, anem 15 anys enrere. Perquè fa exactament 15 anys, l'estiu del 2011, hi havia una cançó que sonava a tot arreu. La cançó Danza Kuduro, de Don Omar i Lucenzo, liderava la llista oficial de vendes d'Espanya, doncs un 13 de juliol com avui. Es convertia en un de les grans cançons, un dels grans himnes d'aquell estiu. Un ritme impossible de resistir, que segur que ens porta doncs molts records. Cançó que, sens dubte, ens fa moure els peus a aquestes hores del matí. Doncs vinga, anem al mes de juliol del 2011. Danza Kuduro, per començar, l'Obert per Vacances. Bon dia!

0: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
1: Hem arribat a les 11 i 12 minuts ara mateix. Doncs vinga, després d'haver engegat ja el programa, el tenim en marxa i anem pel temps per la previsió meteorològica. Moment de saludar un dia més en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs comencem una nova setmana. Anem a fer balanç una miqueta del cap de setmana. Jo tinc la sensació que sí, ha fet calor, però més normalitzada. Podríem dir-ho així, d'aquesta manera?
2: Sí, sí, és d'aquesta manera. Els dies top de calor se'n van ser el 9 i el 10. Perdó, el 8 i el 9, amb 36 graus el dimecres i amb 35 el dijous. Divendres encara vam arribar als 32. Dissabte feia molts dies, però ens vam quedar per sota dels 30, amb 29, ahir vam tornar a arribar als 30, i avui apuntava maneres que ho tornaríem a superar, perquè hem partit d'una nit tropical amb 25 graus de temperatura mínima, i tot ens feia pensar que avui tornaríem a arribar fins a valors doncs, considerables de 30, de 31 o 32, però perquè hem partit amb una humitat molt baixa, del 45-50%, fins a primera del matí, entre 8 i quart de 9, i en canvi després ha començat a pujar molt la humitat. Ara la fogor és molt acusada, tenim 28 graus de temperatura amb un 82% d'humitat, el que dona lloc a temperatures d'aixafogor de 35 graus. Per tant, l'aixafogor és intensa. Hem començat amb alguns núvols alts, després hem tingut unes tones de cel clar, i en canvi ara doncs, tenim un cel més enllaganyat i amb presència de pols en suspensió. En conjunt, el dia serà assolellat, s'ha de posar el sol, i a la tarda, tot i que es mantindrà aquesta pols en suspensió, també pot aparèixer algun núvol d'evolució llunyà. Pensem que la temperatura encara pot pujar una mica més i arribar als 30 o 31. No creiem que passi d'això. Però, en canvi, la sensació de xafogor serà molt més acusada del que comptàvem a primera hora del matí. Vent feble en terrals, que hem tingut a primera hora del matí, però ara ja estan girant cap a Xaloc, i és on es mantindrà el vent durant la resta del dia. En principi, feble. La mar estarà una mica moguda entre marejol i maró, amb onades que estarà entre els 40 i els 60 centímetres, el que pot fer que tinguem algunes banderes grogues a les platges. Demà dimarts, temps variable. Sí que amb més sol al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda, amb una temperatura que continuarà sent alta. I aquesta nit tornarem a tenir nit tòrrida entre 25 i 26 de mínima, i demà contem que la màxima també estigui entre 31 i 32, amb una humitat moderada una mica alta i en xafogor acusada, ben feble, de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor considerable, però a diferència d'avui no passaria del mig metre.
1: Doncs, en definitiva, que continua el bon temps, continua l'estiu i la calor aquests dies, també aquí al municipi.
2: Sí, continua la calor, només es veu el dijous, que el cel estarà ennubulat, que l'ambient serà molt xafogós, i alguns mapes no ens descarten que a mitja tarda o al vespre de dijous, justament dia de festa major de la Mare del Carme, podria caure alguna goteta o alguna dècima. Però això ja ho confirmaríem en properes informacions del temps.
1: Molt bé, Josep, doncs que tinguis molt bona setmana. Demà a aquesta hora tornem a parlar. Gràcies per l'atenció, com sempre. Fins demà, bon dia. Sí.
2: Igualment, fins demà.
1: Adéu-siau. I de la previsió meteorològica anem a les platges de Calafell. Allà tenim l'Agustín ja escoltant-nos. Agustín, bon dia, buenos días.
3: Hola, Ferran, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, tranquilo. ¿Qué está pasando ahora mismo en la playa? Cuéntanos, ¿cómo se presenta el día?
3: Nada, tenemos mucho viento, hay bandera roja, el seguro de Calafell para el lado Cunit, Cunit también tiene bandera roja, y bandera amarilla en el resto de la plaza, pero es un día muy movido, mucho oleaje. El mar está muy peligroso.
1: Pues eso también complica un poquito vuestra jornada, ¿verdad? Estaréis más pendientes y sobre todo se prohíbe el baño. ¿Es así? Confírmamelo.
3: Ay, perdón, ¿me podrás repetir que estoy justo con un accidente y no escuché?
1: Tranquilo, digo que será un día muy movidito, espero que tengáis un día tranquilo, pero en este caso con bandera roja, ¿prohibís el baño a los bañistas?
3: Sí, lo dejamos bañar hasta la cintura para que se remojen y no les dé golpe de calor, pero con mucha precaución, porque ayer tuvimos 3 rescates, 2 rescates múltiples, 1 rescate con embarcación a buscar un patín catalán, y ahora me estoy yendo a ver también otro patín catalán que está dando vuelta de la tortera, que no lo pueden dar vuelta. Así que nada, ya movidos son hoy.
1: Pues nada, esperemos que tengáis un día tranquilo, que vaya muy bien. Mañana hacemos balance de esta jornada. Gracias, Agustín. Que vaya muy bien. Hasta mañana, adiós. Molt de soroll que sentíem del vent en aquest servei de socorrisme, sempre cada dia, per començar el programa Parlem amb ells. Doncs hem arribat a les 11 i 18. Fem una pausa i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
4: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
5: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
7: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
6: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: 11 i 21 minuts, ara sí. Doncs ja sabeu que cada setmana ens agrada sortir dels nostres estudis en aquest magazín d'estiu de l'Obert per Vacances i marxar fora dels estudis, com dèiem, a qualsevol punt del nostre municipi. Avui hem anat fins al Calafell Aventura, el parc d'oci familiar, amb atraccions, perquè ja també, com cada any, s'està celebrant el Casal d'Estiu. Allà s'hi troba la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.

0: Fem manualitats i tot això.
1: Veig que hi ha diferents edats, no? Que teniu nens de diferents edats aquí al casal.
0: Sí, tenim tres grups, els petits, els mitjans i els grans. Els petits tenen de 3 a 5, els mitjans de 6 a 8 i els grans de 9 a 12.
1: Quines són les activitats que veus que els hi agraden més o totes? Com ho porta? Bueno,
0: jo crec que el seu dia preferit és el dilluns, que és el dia que pugem a les atraccions, i bueno, també els jocs d'aigua també els gaudeixen molt.
1: Molt bé, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes d'aquest casal. Com et dius? Bon dia, com et dius?
2: Martí.
1: A veure, explica'm, d'on vens tu? De quin poble ets?
2: Jo sóc de Barcelona.
1: Molt bé. Què és el que estàs fent aquí en aquest casal? Què és el que més t'agrada?
2: M'agrada a pel·lícules, a quilolines.
1: I què més?
2: I...
1: Aneu a la platja, no? M'han dit, també.
2: Sí.
1: També t'agrada anar a la platja? Tu has anat a la platja, com et dius, tu?
3: Baitiaré.
1: Explica'm, com ha anat la platja quan has anat aquí amb el casal?
3: Molt bé.
1: Sí? Què és el que veu fer? Veu fer jocs, us veu banyar?
3: Sí.
1: Sí? I d'aquí del casal, què és el que t'agrada, de les activitats que feu?
3: La tirolina i el minigol.
1: Ah, la tirolina, veig que té èxit, la tirolina, sí? A qui més li agrada la tirolina? No pots tocar el micro, que si no... A qui més li agrada la tirolina? Tu, com et dius, tu?
4: Cai.
1: A veure, Cai, explica'm, d'on vens, de quin poble ets?
4: D'Artesa.
1: D'Artesa, i quants anys tens?
4: 5.
1: 5 anyets, i com t'ho estàs passant aquí al casal?
4: Bé.
1: Què t'agrada fer? Quines activitats?
4: El cine.
1: El cinema?
4: Sí. Cine i una casa.
1: Ah, molt bé. Són molt petitets, eh? Quines edats tenen, més o menys?
0: Ells són el grup de petits que tenen entre 3 i 5 anys.
1: Molt bé. Doncs estem parlant amb aquests nens i nenes de 3 a 5 anys. Com et dius?
5: Hi.
1: Explica, què t'agrada a tu d'aquí, del casal, del Calafell Aventura? Les tirolines?
5: Sí.
1: Sí. D'on vens tu? De quin poble ets? On vius?
5: A Calafell.
1: A Calafell, molt bé. Hi ha de tot arreu, eh? De tot arreu.
5: A mi m'agrada el minigolf.
1: El minigolf. Qui més falta per parlar? Com et dius tu?
6: Martina.
1: Martina, d'on ets tu?
6: De Calafell.
1: També de Calafell. I què tal? Com t'ho estàs passant aquí al casal?
6: Bé.
1: Has fet amics i amigues?
6: Sí.
1: És la primera vegada que vens o ja vas venir l'any passat? És el primer any que vens? Sí. I què t'agrada fer?
6: A les colxonetes.
1: Les colxonetes, és que tenen moltes activitats i moltes coses per fer. I tu com et dius?
7: Clàudia.
1: Ah, explica'm, a veure, d'on ets tu?
7: De Barcelona.
1: De Barcelona. I quines activitats t'agrada fer a tu?
8: Ha vingut avui.
1: Aquí? Ah, has vingut avui, ets nova.
9: Ja...
1: Ah,
8: jo que més soc nou.
1: Molt bé. Explica'm, aviam. Què és el que t'agrada d'aquí del casal?
7: El minigolf.
1: El minigolf. Bueno, té tot èxit, eh? Agrada tot perquè és molt divertit tot. El minigolf. A veure, aquesta nena, hola, com et dius tu?
10: També m'agrada.
1: Com et dius?
11: Lucía.
1: Lucía, d'on ets?
11: De Cunit.
1: De Cunit, molt bé. I com estan anant aquests dies aquí al casal?
11: Bé.
1: Sí? Has fet amics i amigues?
11: Sí.
1: I què és el que feu?
11: Moltes coses.
1: Quines coses t'agrada més fer a tu?
11: La colxoneta.
1: Les colxonetes. Bueno, veig que els agrada tot, eh?
0: El dia...
1: Tu què?
11: I jo ara vinc aquí perquè la meva iaia viu aquí i m'agrada venir amb ella.
1: Molt bé, parla molt, eh? Tenim aquí un gran protagonista de la ràdio. Sí, també podem fer més grans, estem en directe, anem a entrar ara a Ferran, hem parlat amb aquests nens i nenes que són més petitons.
12: Mm-hmm.
1: Vinga, ara parlem amb el monitor de grans, com et dius?
13: Gorka.
1: Gorka, estem en directe des de Calafell Ràdio i explica'ns una miqueta quines són les activitats que feu.
13: Bueno, avui estem fent les activitats de les atraccions, no? Hem estat a primera hora a les colxonetes i ara estem a les tirolines, aquí, superguai, els nens s'ho passen superbé.
1: Quines edats tenen? Els nens que estan amb tu?
13: Els nens que estan amb mi van des de 8 anys fins als 13, 14, crec.
1: Molt bé. Què és el que més els agrada de les activitats que els hi oferiu?
13: Bueno, el dilluns, que és quan fem les atraccions, s'ho passen superbé. S'esperen tota la setmana per anar a les atraccions perquè s'ho passen pipa.
1: Clar, cada dia, pel que estic veient, feu una activitat diferent, no? Pel que veig, més o menys.
13: Sí. Per exemple, avui que és dilluns, toca les atraccions, un altre dia anem a la platja. Depèn del dia, fem una cosa o una altra. Sí. Ja.

0: Sí, bueno, en el meu cas, que faig parkour, doncs els ensenyo una mica.
1: Molt bé, això els agrada, als nens.
0: Sí, els encanta.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia, igualment.
1: Doncs parlem ara també amb l'Isidre. Amb l'Isidre, aprofitem que està aquí amb nosaltres per preguntar-li. Ara després anirem a parlar amb altres nens i nenes. Isidre, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com està anant aquest casal?
2: Doncs, bueno, aquí estem amb un munt de nens, com ja pots veure, i està molt bé. Bueno, per la cara que fan els nens, jo diria que s'ho està passant força bé.
1: Doncs sí, tots estan explicant la bona experiència, no?, de passar-s'ho bé amb tantes activitats.
2: Sí, sí, veient, a més... Només mirant-lo, sí, que m'agradaria que es pogués veure per la ràdio, però bueno, podem descriure que estan, uns estan al trenet, els altres estan saltant, els altres estan per aquí jugant, fent jocs, i bueno, tots estan ben entretinguts.
1: Els teniu dividits per grups, d'edat.
2: Sí, tenim tres grups, petits, mitjans i grans, i bueno, cada grup pues, té els seus propis monitors, i van fent pues, diferents activitats cada dia, diferents.
1: Imagino que cada any heu anat augmentant, no? Cada vegada ven amb més nens i nenes.
2: I clar, mira, aquest any inclús tenim un grup que ens ve d'estrangers i, bueno, pues, venen grups que també s'ho venen a passar bé aquí. I, bueno, cada dia tenim també casals d'altres poblacions que venen aquí a passar-s'ho també bé. I, bueno, cada dia tenim autocars i els monitors pues, aquí com a campions, boníssims.
1: A més, hem de dir doncs, aquest espai emblemàtic, no?, sota l'ombra dels pins, i que s'està molt bé, no?
2: Sí, l'avantatge que tens és que els nens estan tot l'any tancats, i les escoles, els gimnasos i les activitats que fan, i aquí estan a l'aire lliure com si estiguessin, diguéssim, al camp. És un espai que podem dir no semi, sinó natural, perquè estem en una pineda, estem a la sombra, estan molt segurs perquè estan, diguéssim, tancats a l'accés al públic mentre estan fent els casals, i llavors pues, aquí estan, pues, bueno, tenen una cascada, tenen un riu, tenen arbres, tenen un lloc per banyar-se, bueno, tenen de tot.
1: I tant, ja ho hem vist, em quedaria jo i tot,
2: Home.
1: I tu també aquí, no?
2: Home, jo em quedo, jo no em moc d'aquí.
1: I hem vist, no?, que ara estan preparant, doncs, amb els nens i nenes d'aquest grup per fer les tirolines, que tenen molt d'èxit, no?
2: Sí, les tirolines és el que li s'agrada molt perquè, bueno, no sé si és perquè té una explicació antropològica, però ens agrada pujar-se als arbres i ens agrada, doncs, els nens... el xute d'adrenalina que es peguen aquí amb totes les atraccions, doncs quan arriben a casa, pues és el que van les pares també, que arribin molt, molt cansats i que s'estiguin tranquil·lets. I jo crec que aquí poden cridar, poden córrer, poden fer tot el que té que fer un nen. Tot.
1: I tant que sí. Doncs Isidre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. No sé si ens queda més temps, Ferran, crec que
3: sí, tenim
1: hem arribat
3: temps.
1: Ja... Tenim temps. Podem
3: tenim
1: entrevistar
3: temps,
1: algun grupet més? Anirem
3: sí,
1: caminant?
3: Sí, sí, cap problema. Encara tenim 8 minuts més, tenim, si
1: Vinga,
3: vols.
1: Tenim uns 8 minuts més, Isidre, per tant...
2: Ara anirem a parlar amb els mitjans i amb els grans.
1: Vinga, doncs ara ens estem adreçant, Ferran, caminant per aquí aquest Calafell Aventura, uh-huh, amb totes les instal·lacions que tenen aquí, com dèiem, no?, les tirolines, el cinema, també hem dit que els agrada molt.
2: Sí, també el cinema, i també hem posat un circuit d'humor amarillo, aquest, que se li diu Wipeout. No sé si perquè no se li posa un nom català, no? Si hauríem de batejar-lo com a pista d'obstacles, no? I, bueno, aquí tenim, per exemple, uns nens que estan aquí a punt d'entrar al cinema.
1: Doncs vinga, anem amb Ferran, els anem a entrevistar ara, vinga, que veiem que estan a punt d'entrar.
2: 5D.
1: Un cinema 5D. Vinga, mm-hmm, doncs anem...
2: Tenim la Ainhoa, que és la nostra monitora. Hola, Ainhoa.
1: Vinga, anem a parlar amb la Ainhoa, ens colem per aquí entre els nens. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia. Digue.
1: Ainhoa, veig que tens un gran grup de nens i nenes per entrar al cinema.
4: Sí, sí, tenim un grup, un casal, que ja és la que ho porta més per entrar al cinema, que és una de les atraccions que tenim aquí.
1: Molt bé, què és el que els ensenyeu, no?, en aquest 5D, en aquest cinema, de què consta?
4: ¿Te puedo hablar en castellano?
1: Sí, sí.
4: Es que me defiendo mejor. Pues en el cine tenemos los asientos que se mueven, también te puede salir aire o agua, dependiendo de la película, para que te sientas más dentro de lo que se está reproduciendo. y nada.
1: ¿Y les gusta, no?
4: Les encanta, a ellos les encanta. Estos creo que van a repetir como 5 o 6 veces. Vamos, de aquí ya no se van hasta...
1: Doncs anem a preguntar-los amb ells, aviam. Vinga, comencem per tu. Com et dius? No, com et dius?
5: Anne.
1: Explica'm, què t'agrada d'aquí, del cinema? T'agrada molt? Sí, els hi ha fet vergonya. A vegades quan posem el micro es tallen. Tu sí? Vinga, com et dius?
5: Eva.
1: Eva, d'on ets tu?
5: De Segur de Calafell. Muntanya a la calle Dàlia.
1: Molt bé. Explica'ns una mica, doncs, què estàs fent en aquest casal d'estiu, aquí al Calafell Aventura.
5: Pues me lo paso muy bien, pero no sé.
1: Quines activitats feu?
5: Coches de choque, cinema, tirolines, colchonetas...
1: I ara esteu fent cua per entrar al cinema 5D.
5: Sí.
1: Ja l'heu... Ja heu entrat, no?
5: Sí.
1: Expliqueu-me, què és el que veieu? Com és la pel·lícula que veieu aquí dins?
5: Pues hoy hemos visto al final esta, la que acabamos de salir y la... Sí, acabamos de ver una de terror, ahora también una fábrica de chocolate y la montaña rusa.
1: I bueno, ens deien, no?, la monitora, que es mouen els seients, oi?
5: Sí.
1: Com et dius tu?
5: Chiara.
1: D'on ets? De quin poble, d'on vius? Ai, que li ha entrat el riure. On vius tu?
5: En una casa.
1: Sí, però de quin poble? D'on ets? De Calafell, de Barcelona, de Cunit?
5: De Calafell.
1: De Calafell, molt bé. I què és el que t'agrada d'aquí, del casal? En general, de totes les activitats que feu?
5: Gritar.
1: Ai, cridar. Bueno, bueno, vinga, parla tu. Com et dius?
6: Lisandro.
1: A veure, què t'agrada a tu?
6: El cinema.
1: Cinema?
6: Sí.
1: I a part del cinema, quines altres activitats t'agraden més?
6: Les manualitats que fem.
1: I la tirolina, l'has provat?
6: Sí.
1: I què tal, com ha anat?
6: Molt bé.
7: Molt bé.
1: Sí?
6: Sí.
1: I d'on ets tu?
6: De Tarragona.
1: De Tarragona. I què fas aquí a Calafell Aventura?
6: Pues la meva mare treballa aquí a la Llistia i vinc aquí.
1: Molt bé, treballa aquí a Calafell, no? I vens aquí al casal?
6: Sí.
1: Molt bé, doncs que t'ho passis molt bé i gràcies.
6: Gràcies.
1: I crec que ens queda un minutet més per parlar. Com et dius?
8: Carla.
1: Carla, d'on ets tu?
8: De Barcelona.
1: I que, és la primera vegada que vens aquí al casal o hi has vingut altres anys?
8: És la mi primera vegada.
1: Molt bé. I què és el que estàs fent aquí? Quines activitats t'agraden?
8: La tirolina, el cinema...
1: I... El cinema molt, no? Perquè m'han dit que heu entrat moltes vegades, no?
8: Sí?
1: Molt bé. És la ràdio, això és la ràdio, nois i noies. Vinga, que aquí tenim...
9: Hola, papa i mama i abuelitos.
1: Molt bé, vinga. Com et dius tu?
10: Jan.
1: Jan, d'on ets?
10: De Calafell.
1: Explica'm una miqueta què és el que t'agrada d'aquí del casal. Què és el que més t'agrada? Perquè ja...
10: Les tirolines.
1: Ah, tu has pensat molt, eh? Perquè això, quan ho penses molt, és perquè hi ha moltes coses que t'agraden, no?
10: Sí.
1: A banda de les tirolines, quina altra opció t'agrada més?
10: Els inflables.
1: Els inflables. Quants anys tenen, més o menys, aquest grup? A veure si els monitors i monitores em poden dir quina edat tenen, més o menys. Quants anys teniu?
10: Jo 8.
1: Tu 8. Entre 6 i 8 anys, eh? Com et dius tu?
10: Michel.
1: Michel, d'on ets?
10: De Barcelona.
1: De Barcelona. I com estan anant al casal?
10: Bé.
1: Sí? Què és el que més t'agrada a tu?
10: El cinema, les tirolines, tot.
1: A banda, feu amics i amigues, no, aquí?
10: Sí.
1: Suposo que els que repeteixen ja us coneixeu i altres feu amics nous, no?
10: Sí.
1: Molt bé. Digues.
10: Jo he fet una amiga.
1: Sí? Molt bé. Doncs això està molt bé, fer amics i amigues. Tu també vols parlar? Com et dius?
10: Martí.
1: Martí. És que tenim molts, Ferran? Volen parlar tots. Martí, d'on ets tu?
11: De Calafell.
1: Què tal? Com va aquí al casal del Calafell Aventura?
11: M'agrada els autos de choque i el cinema.
1: I el cinema, clar, estan aquí a la porta, tots esperen per entrar. Doncs Ferran, si et sembla, ja és moment de posar punt i final a aquesta connexió. Molts nens i nenes, adéu, tots diuen. Els ha agradat molt participar per la ràdio en directe, ja ho esteu escoltant.
3: Estan engrescadíssims.
1: I ara estan fent aplaudiments perquè s'ho han passat d'allò més bé també, doncs, parlant pels nostres micròfons. Isidre, posem punt i final ja, doncs, a aquesta connexió. Isidre, molt bon dia, si vols dir alguna cosa més.
2: Bueno, doncs bé, que aquí estem aquí la mar de gust, ja veus, si no es pot estar millor. Ben acompanyats amb tots aquests nens i nenes que estan aquí passant-s'ho bé. Estàs aquí, estan aquí mirant-nos a tots perquè faran ara una activitat amb la València que està aquí. I, bueno, ja porten molts nens, haig de dir, que repeteixen i ja porten, hi ha nens que ja porten 6 o 7 anys, venint cada any, i vull dir, al final la seva frena està de monitors.
1: I tant que sí, aniran creixent aquí amb vosaltres.
2: La València era així de petita, uh-huh. I ara és monitora.
1: I ara és monitora,
2: clar.
1: És que bé. Vanessa, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, bé.
1: Què tal, com està anant amb el grup de nens? Què és el que fareu ara?
7: Ara anem a saltar els inxables.
1: Molt bé. I s'ho passaran d'allò més bé, no? Aquí saltant, veig que tenen uns colors ja d'haver saltat, no?
7: Sí, d'haver saltat les colxonetes ara, i ara directes a inxables, que hi ha un muntó, i hauran que puguin disfrutar més, no?
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
7: Home, de res, a vosaltres.
1: Doncs ja hem acabat aquí aquesta connexió en directe, Ferran. Hem parlat amb molts nens i nenes, no pararíem perquè és molt gran, ja ho saps, el parc del Calafell Aventura.
3: I molts nens.
1: I doncs finalitzem aquesta connexió. Molt bon dia a totes i a tots.
3: Gràcies, Mireia. Gràcies als nens i nenes superengrescats avui, als monitors, als responsables també d'aquest parc d'atraccions, far d'oci familiar al nostre municipi, el Calafell Aventura, on s'està fent aquest casal d'estiu.

0: Ens agrada tot el que fan els Svetlana, el Roc i la Júlia. Aquesta ja fa temps que la van publicar, eh? Farà 2 anyets, potser ja, que passa el temps volant. Ai, carinyo, amb els Svetlana arribem a les 11:42 i arriba també la Sabel Gámez.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls, una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Druida que passeja, una costa daurada i un veler que navega sobre cada taula a Calafell. Un actor mundialment conegut com el Russell Crowe, vist per la costa daurada, sempre genera curiositat. I en aquest cas, notícia. El mateix Russell Crowe, el protagonista de The Last Druid, aquesta superproducció internacional que compta amb més de 300 persones entre Sant Cugat i Rubí, ha triat Cunit com a refugi temporal. Un vell líder celta que lluita per salvar la seva gent a la ficció i un home que a la seva vida quotidiana cerca la senzillesa, l'autenticitat i el bon menjar. I aquí, en el bon menjar, és on la història d'aquesta vida real s'acoloreix del tot que només tenen els millors moments, les millors postals que col·leccionem i guardem al nostre racó preferit. Entre escena i escena, el senyor Crown ha visitat el restaurant El Baler de Calafell, el Passeig Marítim, just davant d'un mar que sempre t'acompanya i et torna la pau que tots cerquem. Va arribar amb una reserva d'un grup nombrós, sense necessitat de catifes vermelles, sense fer el soroll que altres fan. Famolenc, això sí, amb ganes de tastar-ho tot. I la Rita López, que aquell vespre anava com de costum de bòlit, ni se'n va adonar de qui tenia assegut a la capçalera d'aquella taula. Perquè al Baler de Calafell tothom es tracta igual, com una estrella. Amb respecte, amb proximitat i amb aquella manera de fer que només tenen els llocs que estimen la seva pròpia història i les persones. I mentre arribaven les paelles, l'arròs caldós, el negre, les tapes generoses, el marís fresc, llamàntols, gambes, escamarlans, navaixes, samborinyes i fins i tot el millor vi de la casa, aquell de 116 euros i sobretot el flam de la iaia Isabel, el millor flam casolà que he provat i he provat molts, el grup somreia, compartia, celebrava, gaudia, perquè el Baler de Calafell no només es menja, s'hi viu, es somriu, es celebra i es gaudeix. Què hi ha en aquest racó de la casta daurada que sedueix fins i tot a un actor acostumat al millor del món? Potser és la seva llum, la llum que porta tot el personal. Potser és la manera com el mar de Calafell s'apropa i t'apropa. O potser és que quan un lloc de cuina amb el millor producte i sobretot amb l'ànima, et sedueix. Es recorda i es recorda per què tens els 5 sentits. Així que, si algun dia voleu sentir-vos com una estrella, la que sou, no cal una càmera ni un rodatge internacional. Només cal anar al Baler de Calafell, deixar-vos emportar per les onades de cada plat, que us portin en mà de taula i després simplement navegar el moment. Perquè el Baler de Calafell, mentre el sol cau i la brisa us acarona, tot es veu diferent, mirant i veient el mar amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterimo, amb DJ Glasshack. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Ara mateix, 11 minuts, arribem al punt de les 12 del migdia. Moment d'entrar, com cada dilluns, a les xarxes socials. Això és Influents, perquè les xarxes socials també poden ser un altaveu per la música i per la nostra llengua. El nostre convidat d'avui n'és un bon exemple. És músic, és cantant, creador de continguts, i ha fet del català el seu segell d'identitat, tant a les seves cançons com als vídeos que comparteix cada dia a les seves xarxes socials.
2: Coses que potser no sabies de cançons.
3: Avui, la cançó per reviure.
2: La curiositat d'avui és molt senzilla i ràpida. Tu vols salvar la vida d'algú? Has de fer un RCP i no saps com? Si tens davant algú que necessita una reanimació cardiopulmonar, segurament pensis:
4: sisplau, mantinga't en vida.
2: Doncs aquest és el títol de la cançó que has de fer sonar en el teu moment de rescat, literalment. Aquesta cançó del Bigis té exactament 104 BPM.
1: Doncs aquest que escoltem és un fragment de tants i tants vídeos que el Julen penja a les seves xarxes socials. Julen, molt bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, encantat de parlar amb tu, d'escoltar-te. Doncs bé, volíem parlar sobretot, primer, abans de tot i per trencar el gel, parla'ns una miqueta de qui és el Julen, per aquells que no et coneixen. Julen.
5: Doncs jo sóc músic i sóc creador de contingut. Porto fent cançons i música realment molts anys. Sí que és cert que m'hi estic dedicant de forma més professional des dels últims 4-5 anys. Vaig començar a fer cançons pròpies i a publicar-les en un primer disc. I a nivell de creació de contingut, doncs, també és això, el que faig és divulgació musical, experiments musicals, jocs creatius, versions, però també cançons pròpies, i molta, sobretot molta interacció amb el públic que em segueix tant a les xarxes com als concerts, i fer cançons de la mà del que m'explica la gent.
1: Clar, hi ha un moment en què dius, bé, això és un gran aparador, no?, per fer promoció, i a part de compartir continguts, també per presentar els teus projectes musicals.
5: Sí, exacte. De fet, les xarxes serveixen molt, em serveixen moltíssim per fer això, justament. És a dir, per connectar amb la gent abans d'arribar que algú connecti a l'escenari, a través d'un concert, i aquesta fase prèvia, de vegades que passa que la gent et coneix a partir de les xarxes. Llavors, és l'espai que em serveix per poder mostrar què m'agrada fer, poder fer les meves cançons de forma superlliure i superpropera i connectar amb les persones, sí.
1: A part de presentar això, de parlar dels teus projectes, quin és el tipus de creacions que comparteixes a les xarxes? El tipus de continguts?
5: Doncs a les xarxes vaig variant segons l'any i segons la temporada i una mica el que vaig fent. Vaig començar fent, de fet, els primers continguts que es van fer més virals, podríem dir, i la gent em va començar a seguir, va ser perquè feia una mena de paròdies musicals, agafava estils de grups de música catalans que la gent coneixia i feia una cançó que hagués passat si aquell grup en concret, doncs, si els Catarres o si Charango o si Oques Grasses o si Manel estiguessin fent una cançó sobre una temàtica concreta. Temàtiques quotidianes que, de fet, la gent em proposava a través de les xarxes, a través dels stories i de missatges, em proposaven, doncs, fes una cançó sobre la pizza amb pinya o fes una cançó sobre els lloguers a Barcelona, sobre independitzar-se, sobre, bé, lligar al supermercat, d'una mica de tot, i agafava aquests conceptes i els convertia en cançons imitant estils musicals. Vaig començar amb això, vaig seguir fent molt contingut també audiovisual de la mà de l'APM, d'Alguna Pregunta Més, també, fèiem remix a partir dels típics talls i mems del programa, i llavors després jo he seguit fent molt contingut musical. Ara el que estic fent recentment, sobretot, és més en relació a una miqueta de divulgació musical, parlant, com el que posava abans, curiositats musicals, coses de cançons que potser no sabíem, no? Doncs des de l'origen de la cançó de la sintonia de Plats Bruts fins a les melodies que són en els nets i transports públics de Barcelona, passant per això, per una reanimació, no?, un RCP, doncs una mica de popurrí de contingut de curses musicals, i després moltes d'aquestes coses també les acabo lligant amb justament les meves cançons, és a dir, fer cançons a partir d'experiències que agafo de la gent del carrer o de la que la gent em comenta, una mica de tot.
1: A mi el que més m'ha enganxat i em més m'ha sorprès, no?, dels teus continguts és que fas cançons. Jo no sé si és tan senzill, tan fàcil fer una cançó, sobretot aquesta base musical, com aquell que fa, no sé, un pastís en el forn, no? Perquè ho fas amb un tres i no res, o això hi ha molta feina d'elaboració al darrere?
5: Realment hi ha molta feina d'elaboració. És cert que avui en dia tenim unes eines des de casa, no?, un estudi casolà, que això et permet, doncs, fer molta feina amb molt menys temps, que abans potser s'havia d'anar, doncs, a diversos estudis de gravació i s'havia de passar per uns processos molt més lents i molt més llargs, més feixucs, i ara és cert que tot va molt més ràpid. Tot i així, res és tan ràpid com el que sembla a les xarxes. Clar, ja sí que ho plantejo més com un joc, i és cert que hi ha coses que vaig bastant ràpid, però la feinada que hi ha al darrere no és d'una tarda, sinó d'uns quants dies, sí, sí.
1: Dèiem que aquest és un gran aparador. Suposo que a través dels teus continguts a les xarxes socials, doncs molta gent t'ha anat coneixent, no? I que no ho havia fet abans a través dels teus altres projectes.
5: Doncs sí, totalment, totalment. De fet, em passa una cosa que també m'agrada molt, és que quan faig concerts hi ha molta gent que ve de públic que em ve a conèixer per les, és a dir, que em coneix per les xarxes, no per les meves cançons, i llavors, clar, ve una mica com obert de dir, val, a veure què em trobaré, perquè m'ha vist fent vídeos de divulgació, m'ha vist fent versions, fent altres coses, i t'escolta, ens trobem això, a un teatre, a una sala o un festival, i la connexió és molt xula, perquè hi ha gent que, això, que ve del món de les xarxes, i de sobte, doncs, les meves cançons en un aspecte molt diferent que trobar d'un escenari. I això a mi també m'agrada moltíssim.
1: Quin és el tipus de seguidor que tens? Quin és el perfil de les persones que segueixen a les xarxes socials?
5: Doncs és bastant variat, la veritat. És allò que pots anar mirant estadístiques de les xarxes realment, i hi ha com una mena de bueno, bé, et surten com uns anàlisis que fan, doncs, Instagram o TikTok o el que sigui, i vaig veient que és realment variat. Sí que predomina, sobretot, gent d'entre uns 30-40 anys, és la gent que més em segueix, potser, però hi ha bastant de tot, i els concerts també passa, perquè hi ha cops que venen adolescents, però també venen famílies, de sobte, o ve una parella de 40 llargs, vull dir que és bastant variat, cosa que també m'agrada, que no sigui només de joves o només de tal, o sigui, és una cosa que també m'agrada molt, poder arribar a tothom.
1: Ara estem escoltant una cançó que es titula Mario Kart, i em permetem que la pugi una miqueta.
6: És impossible estar més enamorat.
1: Amor, o potser no, és un EP de 5 cançons. Aquesta es titula Mario Kart. És, doncs, tot això ho publicaves ara fa poques setmanes enrere. Quin és aquest projecte? Què ens vols explicar d'aquest projecte musical, Julen?
5: Doncs aquest EP, aquest petit disc, Amor o potser no, va néixer d'això, justament d'agafar 5 cançons, entre elles molt diferents, però que totes 5 parlen de l'amor i el desamor des de perspectives completament oposades. I m'ho vaig plantejar una miqueta com un joc, tant a nivell lletrístic com a nivell musical i de producció. Clar, dic amor o potser no, perquè de vegades tenim al cap, no?, els grans clichés de l'amor, les grans cançons d'amor, d'aquest romanticisme tan enganxifós, igual que les grans ruptures, de vegades sembla que hagin de fer un drama. I amb el disc procuro que hi hagi una mica de tot. És a dir, sí, fem cas aquests referents tan evidents, no?, musicals d'altres èpoques i altres estils, però també posem una miqueta del que és una relació, doncs, des de la rutina i les coses que et posen nerviós a la parella, o el que pot ser una ruptura feta una mica com de pel·lícula, amb dramatisme, com si fos Els Miserables, de sobte, com si fos un himne de la ruptura per tallar amb algú que està carregat de red flags, de línies i banderes vermelles. És com un joc de cançons. M'agrada explicar que són com 5 universos diferents i 5 parts com de 5 prismes diferents des d'on visualitzar les relacions. I sobretot començant per riure de mi mateix a l'hora de fer les pròpies cançons. Molts cops se m'ha dit que han sucrat a l'hora de fer cançons d'amor, doncs saps què? Posem-hi 3 tasses, si convé.
1: De fet, hi ha una col·laboració amb el Miqui Núñez en la tercera d'aquestes 5 cançons que es titula M'he enamorat. Com ha estat aquesta col·laboració amb el Miqui Núñez?
5: Doncs va ser una col·laboració que gairebé que ens la es va donar, diguéssim, fruit de les casualitats i d'haver-nos anat trobant en diferents contextos de concerts, de festivals, d'esdeveniments, i sempre diem, ostres, hem de fer alguna cosa junts. I ja fa un parell d'anys, jo aquesta cançó la tenia publicada abans, el meu primer disc, la cançó ja existia, el M'he enamorat. I va haver-hi un dia que va venir a casa i em va dir, va, posem algun vídeo per les xarxes, anem a fer una versió d'algun tema, o què farem? Li vaig ensenyar aquesta cançó meva, li va agradar molt, va dir, ostres, és que a mi és tal qual el que em diuen, això, que sóc molt ensucrat, que no sé què. I vam fer una paròdia, un vídeo paròdia de mig minut o un minut, en el que cantàvem aquesta cançó de M'he enamorat de tu, com si fóssim dos adolescents, i de fet parlàvem dels nostres amors adolescents, de les inseguretats, de les papallones de l'estómac. I aquest vídeo es va fer molt, molt viral, i de sobte tothom va dir, escolteu, deixeu-vos de tonteries i de bromes, feu-la de veritat, graveu-la en sèrio, que la volem sentir. I així va ser, vam dir, va, doncs ja trobarem l'oportunitat. I clar, en aquest disc que es titula Amor o potser no, I li vaig dir, Miqui, si no la fem per aquest disc, no sé quan la farem, així que l'hem de gravar ja. I així va sortir.
1: De fet, hi ha una quarta cançó que es diu, es titula Red Flags, que de fet aquestes Red Flags les tens molt presents en els teus continguts a les xarxes socials, oi, amb aquests vídeos?
5: Doncs sí, de fet, aquesta cançó de Red Flags, a més va ser molt divertit fer-la perquè partíem sobretot de... Clar, una cosa que em feia gràcia fer és una cançó de ruptura en la que el que hi explica la història, no? En aquest cas està com en primera persona, com ho faig gairebé tot, però no perquè sigui una història meva, sinó perquè m'imaginava com qui ho explica en primera persona, que de sobte la que fa un clic i veu en l'altre, amb qui està, veu un seguit de coses tan negatives que diu, és que t'he de fer fora de la meva vida, t'he d'expulsar, no? Com diu la lletra, diu, el teu contracte ja ha expirat, tot, la subscripció t'ha caducat, no? Com de, això s'ha acabat i has de fer fora algú. I clar, les xarxes socials que vaig fer és omplir el meu canal, els meus canals, de vídeos en els que jo em convertia en com l'anticupido, que m'agrada dir. És a dir, no? El cupido és la figura aquesta, no? Que acaba amb les fletxes d'amor, no? Enamorant a persones. Doncs jo feia al revés. Jo apareixia en situacions de parella on algun dels dos havia de detectar aquestes red flags, aquestes línies vermelles, jo apareixia al darrere, com si fos un ésser màgic, tot de vermell, amb una bandera vermella ben grossa, com si fos també justament dels miserables, i em dedicava a trencar relacions, a dir, mira, per aquí no es pot passar, aquí un dels dos ha de marxar.
1: I on t'ha de portar aquest projecte, Amor o potser no? Què és el que vols que passi amb aquest àlbum o en aquest EP?
5: Doncs el que més il·lusió em fa d'això és poder-ho presentar als escenaris. És una cosa que m'encanta, és a dir, poder fer cançons, publicar-les, em fa molt feliç, però hi ha una cosa que va més enllà, que és poder fer els concerts. I, de fet, hem fet 3 concerts de presentació perquè ho hem convertit en un espectacle. És a dir, el disc són les 5 cançons i punt, però això a l'escenari deixa de ser un concert per convertir-ho en un espectacle que també està una mica teatralitzat. M'acompanya una banda de 3 músics més. Portem tot un show pensat que és bastant divertit, ens ho passem molt bé, fem participar al públic. Hi ha una cosa molt, molt particular que és que faig una cançó en directe, compongo una cançó en directe amb una història d'amor que m'expliqui algú del públic, la típica parella doncs, que vulgui explicar la seva història, ve allà, m'ho explica i els hi faig una cançó en directe i allò surt com surt i ens ho passem molt bé, és molt divertit. I això, hem fet 3 concerts de presentació, hem fet a Barcelona, a Cruïlles i a Térmens, i ara el que estem preparant és justament doncs, la gira de tardor-hivern, del 26, i ja pensant en 2027. Mm-hmm. Així que tot just ara parlant això amb sales, teatres, ajuntaments, i de fet faig una crida, qui vulgui que vingui, doncs estaré encantat de venir a cantar aquest Amor o potser no. Mm-hmm.
1: Parlant de concerts, recordo que el teu pas per Calafell, una primera vegada, recordo amb la Damaris Gelabert, aquí a la platja,
5: sí, tant.
1: I també i tant. Una nit, ara que justament comença aquesta setmana la festa major del poble de Calafell, doncs al peu del castell també et recordo una nit allà dalt de l'escenari, vull dir que has passat per Calafell diverses vegades ja.
5: Doncs sí, sí, tant i tant. A més això, en 2 contextos tan diferents, amb la Damaris Gelabert, amb un concert, clar, familiar, i amb el meu primer disc, quan vaig venir amb tota la banda, sí, exacte, a format festa major, concert de nit, a saltar i a ballar. Sí, sí, ara m'encantaria tornar amb aquest nou espectacle, que tampoc té res a veure, ni amb una cosa ni amb l'altra, que és això, per sales i teatres o per públic assegut, una cosa molt més propera.
1: Doncs els programadors d'aquests concerts que es tinguin ben present el Julen i amb aquesta proposta, Amor o potser no. Tornant a les xarxes socials i per anar acabant aquesta entrevista, quina és la teva valoració que fas del moment actual d'aquestes xarxes socials, dels continguts, quan hi ha molta varietat amb moltes persones que es dediquen a això, a fer a creadors de continguts? Com veus tu el futur de les xarxes?
5: Mira, sincerament, no en tinc ni idea. M'encantaria saber-ho perquè voldria dir que podria planificar la meva feina. Però és un enigma constant la forma en què sentim que ens hem de reinventar constantment per fer contingut a les xarxes. Perquè és un espai molt xulo, que permet molta creativitat, que és divertit, que cada cop fem més xarxa entre els mateixos creadors i creadors de contingut. Però també és cert que és un espai ple de continguts tan diferents i on hi ha tanta, diguéssim, entre cometes, competència a l'hora de cridar l'atenció i de voler que la gent vegi els seus continguts, que és complicat, realment, perquè ja no és un tema nostre entre nosaltres, com a creadors de contingut catalans, no és que ens sembla competència, ni molt menys, perquè al final, doncs, també no hi ha tants que fan del seu sector. Però sí que és cert que l'algoritme és una cosa complicada de gestionar, que a més no et beneficia si fas contingut en català, que tens tantes altres coses i altra gent que fa coses tan treballades, perquè, pues, no sé, hi ha molta creació de contingut que ve de fora de Catalunya, que també doncs, compta amb uns recursos i amb una audiència i amb unes subvencions que també els ajuden, no? Per tant, nosaltres ho tenim difícil, però alhora, la bona part és que a nivell de creació de contingut a Catalunya, crec que ens hem bastant gustat uns i altres, i això sí que ajuda.
1: I a més t'obliga a reinventar-te, no?, per anar variant i fer continguts diferents i que no sempre sigui el mateix, no? També a darrere hi ha molta feina abans d'elaborar cada contingut.
5: Totalment, totalment. Sí, és un constant d'anar pensant com reinventar-te. Hi ha una cosa que és, sí, per arribar a més gent, no?, o per aconseguir que al final, doncs, com deies, és un aparador i doncs, em pot donar concerts o em pot donar feina a un lloc o altre. Però també hi ha un punt de repte personal, de dir, ostres, mira, si hi ha algú que m'ha volgut seguir i li ha agradat el que faig a nivell musical, a nivell creatiu, no vull que qui m'està seguint ja, no vull que s'assebi o que es cansi, no? De dir, ostres, no, jo vull seguir oferint la millor versió de mi, el contingut més interessant que pugui, el que jo voldria aconseguir. És a dir, jo molts cops ho penso, quan faig contingut penso què li agradaria a mi o què li agradarien als meus amics o què li agradaria a la meva família, no? Què voldrien veure de mi? Intento mostrar això.
1: Julen, per últim, com t'han de buscar les xarxes socials aquells que encara no et segueixin?
5: Doncs a les xarxes socials soc Julen-music, perquè, clar, Julen, tot i que no és un nom gaire comú a Catalunya, com que al País Basc també en són molts, estava agafat, per tant, Julen-music, i Spotify també poden buscar com a Julen. Sí, sí.
1: Doncs, Julen, gràcies per aquest temps, per aquesta entrevista, i tant de bo aquest projecte mor, o potser no, o d'altres, et portin ben aviat aquí a Calafell. Una abraçada i gràcies per
5: atendre'ns. Moltes gràcies. Serà un plaer venir. Gràcies.
1: Gràcies, Julen. Fins aviat. Això és un...

0: Això es diu M'he enamorat. És el Julen al costat de Mique Núñez en aquesta col·laboració que trobareu en aquest EP, Amor o potser no, del Julen, que ens ha presentat ara fa un moment en aquest espai Influents, també perquè sempre ens agrada parlar de les xarxes socials i d'aquests continguts i dels seus creadors, dels seus influents. Els dilluns aquí a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. Arribem a les 12 i 9 minuts en directe. És moment de fer una nova aturada publicitària. Tornem de seguida moltes coses per compartir aquí en el 107.9 de la FM fins la 1 en punt del migdia. Quan tornem de la publi, tindrem l'espai de salut. Avui parlant novament amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui parlarem d'incapacitat temporal. També des de l'Emergents, amb el David Burillo, entrevistem a Dani Six i Isket. En el semàfor de l'estiu, com sempre, tres notícies. Amb els tres colors del semàfor, valorarem amb aquests tres colors algunes de les notícies de les últimes hores. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí, tot a l'Obert per Vacances. Com sempre, gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. No us mogueu gens, ni un dit. Tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació.
4: I a la nostra aplicació.
3: Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
4: En directe.
3: Aquí i ara...
5: Calafell Ràdio.
3: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
5: Sent Calafell allà on siguis.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: és que totes, eh? No hi ha cap ni una que no funcioni. Les col·laboracions de David Guetta amb l'australiana Sia. Aquesta és una de les últimes. És el Beautiful People que hem recuperat. Una cançó que ja es publicava fa uns mesos enrere.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
0: Doncs hem arribat a 2:15 d'una del migdia. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Sempre ens podeu escoltar a través de la freqüència modulada 107.9 o a través de la nostra emissió online. I cada dia de l'Obert per Vacances tenim Emergents. Aquest espai que aquesta passada temporada regular us despertava tots els dissabtes al David Burillo amb música, amb músics i amb propostes emergents del panorama musical català. I avui els protagonistes, l'entrevista que recuperarem i que ja es va emetre des de l'Emergent ja fa mesos enrere, és l'entrevista a Danny Six i Izkid. Ens presentaven el seu projecte musical.
2: I com sempre, això va de conèixer artistes emergents i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui, atenció, perquè parlarem amb el duet que posa so a la nostra sintonia. Parlarem amb Danny Six i Izkid. Ens presentaran el seu nou tema, però abans sentirem el que és la seva batxata Kit Kat.

0: Dani Sixi Izkid, molt bon dia.
1: Hola, com estem?
2: Bon dia.
0: Venim de sentir KitKat, un tema que ho està patant fort, i en breu sentirem el vostre nou senzill, Tantes, que tot just es va estrenar ahir. Per qui no us conegui encara, qui són Dani Sixi Izkid? Expliqueu-nos una mica el vostre projecte.
1: Bueno, nosaltres som dos col·legues de tota la vida, literalment, que som d'aquí del Maresme i vam començar a fer música perquè ens mola. Va començar a sonar una mica la flauta i vam començar a fer alguns concerts i tal, i la veritat que ara doncs anem a dir que tenim una petita carrera musical i bueno, la veritat que anem fent i molt contents.
0: Perquè, de fet, com deies ara, vosaltres dos sou amics de tota la vida i, si no m'equivoco, tots dos sou de Tallà, del Maresme. Abans de formar aquest duet, però, vau iniciar els vostres projectes personals per separat. Què us ha portat a la música? Expliqueu-me, tots dos, d'on us neix la idea de crear, doncs, primer el vostre projecte i després aquest en conjunt.
2: Sí, realment, el primer projecte que vam tenir també va ser conjunt amb un altre col·lega. Teníem un grup i que es deia Three Places, que era un col·lega també de Tallà. I al final tot neix de que al final portem tota la vida compartint música i compartint gustos. Els nostres pares ens han posat música tota la vida i és una cosa que ens ha acompanyat sempre, i això als 18 anys, de fet, va ser el Pau que li van regalar un micro i va ser com, anem a gravar un tema. Bueno, va ser una odissea perquè al final no tens ni idea com et graves ni què has de fer, però sabíem que volíem gravar alguna cosa, volíem gravar. I del 2018 fins a dia d'avui doncs hem passat per això, projecte conjunt, de grup, després per separat, cadascú va fer, bueno, crec que vam estar un any traient temes sols, i després, doncs, a finals de 2023, va ser quan va començar Dani Sixi Izkid, que és el projecte com a duo, i, bueno, aquí estem.
0: Perquè el 2023, com deies, presenteu el vostre primer projecte, l'àlbum Estem Vius. El 2024 vau publicar un segon EP, Sopo i Baixo, i l'any passat ens vau publicar també un altre EP, Tot Torna. Ens esteu una mica mal acostumant a publicar un EP per any. Aquest any fareu algo igual o què?
1: Bueno, justament aquest any venim ja una mica sobresaturats de fer aquests EPs,
0: clar,
1: perquè trenquen una miqueta el cap, i llavors aquest any, en principi, la idea és treure molta música, perquè seguim tenint totes les ganes de fer-ho, però més com a format single, és a dir, anar traient senzills cada mes, mes i mig, més o menys, o cada dos mesos, però bastant sovint. I ja cap a l'any que ve ja plantejar un projecte més sòlid, ja més enllà d'un EP, sinó un àlbum amb cara i ulls, amb tot un univers imaginat per nosaltres. Llavors aquest any és més freestyle i anar traient temes.
0: Bueno, però per tant podem estar tranquils de que anireu traient temes, sí, cada tant. Molt bé. Deixant els EPs de costat, arriba el bon temps i cada cop queda menys per l'estiu, i és època que segurament vosaltres gaudiu moltíssim perquè teniu molts concerts i festivals previstos. On us podem venir a veure? Quin dels concerts potser podeu començar ja a destacar d'algun cartell que sortiu?
2: Pues mira, ara a l'estiu, a l'agost, fem el Branch de Barcelona, que això està molt bé. Tenim diversos amics que van, que al final el Branch no deixa de ser un festival de techno i tot plegat, però aquest any han apostat també per artistes com nosaltres, i serà algo molt interessant, que creiem que serà divertit. I ara quan... Bueno, encara no hem publicat cap data, però no ho sé. Bueno, no sabem si es pot dir, perquè hi ha festes majors que et diuen que potser ho avancis i tot plegat, però que si estan atents a les nostres xarxes ho veuran en breus, que ho publicarem, i segur que sabran on poder anar.
0: Doncs, per tant, haurem d'estar pendents a les vostres xarxes socials. Ara sí, parlem del més important. Heu vingut a presentar el nou vostre senzill, Tantes.
2: Sí.
0: Què voleu transmetre amb aquesta cançó?
1: Bueno, és com el primer tema ja enfocat, anem a dir, a època estiu. És una cançó que volíem treure inclús més a prop del bon temps, però
2: ens
1: cremava aquest tema, el portàvem aguantant ja uns mesos, el vam gravar l'any passat, i tal com el vam gravar vam dir, això 100% és per l'estiu. I creiem que ja és bona època. De fet, avui ja tenim un sol espectacular, o sigui que ja comença a sonar perfecte això pel temps que fa. Llavors, bueno, hem plantejat un bon videoclip, una bona producció, i esperem que el tema agradi.
0: Clar que sí. Doncs, nois, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio. Us desitjo molt èxit amb aquest nou tema i amb tots els projectes que vinguin. I res, una abraçada. Moltes gràcies, nois.
1: Moltes gràcies. Adéu.

Doncs aquesta és la cançó que Danny Six i Skate publicaven cap als voltants del mes d'abril i que el nostre company, el David Burillo, des de l'Emergents els hi feia aquesta entrevista. Però és que, clar, han passat els mesos, ja dèiem, estem recuperant entrevistes fetes en els últims mesos des d'aquest espai. Doncs actualment Danny Six i Skate tenen nova proposta musical que també pots escoltar aquí a Calafell Ràdio. De fet, ens quedarem amb ella. Es titula Que s'aturi el temps. M'acabo de...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquest estiu ens remullem junts. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
3: En punt, 3 quarts d'una del migdia. Tram final de l'obert per vacances d'aquest dilluns, dia 13 de juliol de 2026. Vinga, anem a valorar amb 3 notícies diferents. Doncs això, amb els 3 colors del nostre semàfor. Doncs la notícia vermella, la negativa del dia, o una de les tantes negatives del dia. La de color groc que es troba al mig, que ni fa ni fa que entre el bé i el mal. I a veure què situem en el color verd, la notícia positiva del dia. Que a vegades també ens costa de trobar, eh? Vinga, anem pel color vermell del nostre semàfor, que parla sobre els incendis d'Aiguamúrcia i sobre el seu origen, que hi ha indicis que han estat provocats. Mossos i agents rurals investiguen les causes del tercer foc en una setmana en aquest municipi de l'Alt Camp i de moment no hi ha hagut cap detenció. Doncs com deien, els Mossos tenen aquests indicis de que es tracta d'un incendi provocat, ha assegurat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, sobre les causes de l'incendi d'Aiguamúrcia de l'Alt Camp, que crema des d'aquest diumenge novament. La consellera ha comparegut aquest dilluns al matí per informar de l'evolució del foc, que és favorable, ha ressaltat, tot i que encara cal estar alerta de possibles focus secundaris. Per això s'ha fet l'evacuació de diversos nuclis habitats de Querol. Preguntada sobre si altres dos incendis que ja havien s'havien declarat en els darrers dies al mateix lloc també poden ser provocats, Parlon ha dit que hi ha indicis que poden haver estat provocats i no ha descartat que pugui ser la mateixa persona. Tot és molt indiciari, diu, ha afegit la consellera, que ha remarcat que els Mossos d'Esquadra i els agents rurals estan treballant en la investigació. A partir d'aquests indicis, de moment, no s'ha fet cap detenció. Doncs sobre els incendis, i a més que hagin pogut estar declarats, doncs, intencionadament, doncs, per això l'hem situat en el color vermell del nostre semàfor de l'estiu. I en el color groc del nostre semàfor, avui parlem de l'eclipsi solar, que també es viurà des del rellotge intel·ligent. Estem parlant de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, en uns dies, que també té una vessant tecnològica. D'una banda, el projecte Solaris, impulsat des de Catalunya, convida la ciutadania a participar en un estudi científic mesurant a través de rellotges intel·ligents com reaccionen el ritme cardíac, la respiració durant el fenomen. L'objectiu és saber fins a quin punt aquest fenomen pot tenir repercussions en el nostre cos. Sobretot amb aspectes fisiològics o emocionals. I, paral·lelament, l'aplicació Solar Eclipse Timer ajudarà els observadors amb avisos sonors i notificacions al rellotge per indicar el moment exacte de cada fase de l'eclipsi i recordar quan cal protegir la nostra vista. Doncs avui, en el nostre semàfor de color groc, hem situat aquestes aplicacions que faran, doncs, que aquest eclipsi del 12 d'agost sigui tota una experiència. I anem pel color verd. També seguim parlant de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les comarques, on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i del sud de Ponent registren actualment un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. A Lleida, l'efecte és més evident perquè l'ocupació hotelera ja supera el 90% en una setmana que habitualment és una de les més fluixes de l'any. La paeria prepara un ampli dispositiu dispositiu per atendre 10.000 visitants que preveu que se desplacin per veure aquest eclipsi el pròxim 12 d'agost. Doncs aquestes són les notícies dels tres colors del nostre semàfor de l'estiu.

0: Com ens agrada aquesta cançó? Birds of a Feather és la cançó de Billie Eilish.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: Últims minuts a l'Obert per Vacances d'aquest dilluns 13 de juliol. Són les 12 i pràcticament 54 minuts. Doncs vinga, anem a repassar, anem a explicar-vos les activitats programades des de l'agenda municipal, l'agenda cultural, per avui, també per demà dimarts, avui dia 13, a partir de 4:45 de la tarda, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segut de Calafell, un tastet familiar d'estiu, el taller de màgia, per aprendre trucs i jocs de mans, per estimular la creativitat i la confiança, activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Places limitades, però atenció, perquè no cal fer inscripció prèvia. I demà dimarts, dia 14 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, un bany de música. Activitat gratuïta a la plaça del Manila. Concert amb Santa Cecília School a les 7 de la tarda, plaça del Manila, demà dimarts per la tarda. I demà per la tarda, 7:45 del vespre, dintre de la Festa Major del Poble, hi haurà el relleu de les Pobilles i dels Hereus de Calafell 2026. A la plaça de Catalunya, a partir de 7:45 del vespre, aproximadament. Són activitats prèvies a la celebració de la Festa Major del nucli del poble de Calafell. Recordem que engega aquest dimecres. I demà dimarts, terror a la fresca. Black Phone, a partir de les 10 de la nit, activitat gratuïta al Parc de la Sínia. Una projecció recomanada pels majors de 16 anys. Un nen és segrestat per un assassí i tanca en un soterrani i el tanca en un soterrani insonoritzat. Un telèfon desconnectat comença a rebre trucades de víctimes anteriors. Doncs aquest serà la projecció, la pel·lícula de terror demà a la nit, a les 10, en el parc de la Sínia Black Phone. No us ho perdeu, terror a la fresca. Doncs aquestes són les activitats que podeu consultar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. Doncs vinga, anem tancant edició de l'Obert per Vacances d'aquest inici de setmana, avui dilluns, dia 13 de juliol de 2026. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que també participen i fan possible aquest programa, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ara a la una, una selecció de música en la nostra llengua en català i a partir de 2:45, l'informatiu migdia amb l'actualitat del dia de Calafell, de la comarca, el Camp de Tarragona i també notícies generals amb la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esforços. Demà l'Obert per Vacances torna a partir de les 11 del matí fins la una. Gràcies, salutacions al Ferran Boquer. I amb què marxem? Doncs marxem amb David Guetta, amb Teddy Swims i amb Tones and I i amb una cançó que es diu Gone, Gone, Gone. M'encanta. Fins demà, que vagi bé aquest dilluns.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.